Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: La música de Ràdio Caldes. La fórmula d'aquest estiu.
1: Hello, hello, Mr. Fighter. Look, there we go again.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Cause there's no sensation.

Justin.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: shirt goes with which skirt. It's bizarre.
1: Everybody, rock your body. La fórmula de Ràdio Caldes. Everybody, la millor fórmula d'aquest estiu.

Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions. What did she say?

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: malamente.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
2: Fem un últim cop.
3: Des del sostre meu? O vols fer-ho?
2: Hòstia, sí. Gràcies.

No hi corre un alè de vent que també se'n supiria.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: no podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go
0: to the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. M'he angoixat al no saber què vindrà, tot això és un mal.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA del sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
2: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
0: És divendres 7 d'agost de 2026, tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit al Berguell.
3: El govern ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta en capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al Pla 50.000. Actualment, Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
0: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a part de Catalunya.
3: Després de les intenses pluges d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar el servei, algunes línies de rodalies avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí tenien bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però, com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts de l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta, i a mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís d'Esports també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: Més coses. Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
3: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
0: Quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
3: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que compareixeran a petició pròpia demà en les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
5: El dia 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península.
0: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
3: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
0: Esports, Ignasi Trapero. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
6: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros. Un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al club blaugrana descartant l'interès del Real Madrid.
0: El control de so, Lluís Sánchez. A la coordinació, Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un think tank vinculat a la COE.
3: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
0: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Marc Pijoan.
7: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
2: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no, hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no, en aquell municipi turístic.
7: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
2: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
7: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
0: L'esplanada Turisme al Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant davant de la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, Albaralla.
8: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació al Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
0: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar l'allau de persones que dimecres vinent es desplaçaran per observar l'eclipsi. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
9: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
10: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
9: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
0: De l'Ebre al Ripollès, que observarà el 99% de l'eclipsi solar més important en un segle, però això no garanteix que tothom el vegi. Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
11: Fins d'aquí a 154 anys, a Catalunya no es tornarà a produir un eclipsi com el del pròxim 12 d'agost. Concretament, fins al 17 de novembre de 2180, aquest fenomen no tornarà a produir-se a casa nostra, perquè al món hi ha d'aquestes característiques uns dos cops a l'any. Així, aquest eclipsi solar serà una oportunitat única per veure un fenomen d'aquest tipus, perquè que el ballet còsmic entre la Terra i la Lluna que desemboca en un eclipsi ho faci de manera que Catalunya quedi dintre del camí de la totalitat és un fet excepcional. De fet, el darrer que es va produir va ser el 30 d'agost de 1905. Ho explica Marc Cotrina, astrònom.
12: Serà l'únic que tindrem ara aquest segle, que sigui total o que sigui tan profund, diguem-ne, perquè el Ripollès això no tenim la totalitat, però gairebé. Per tant, doncs, és un moment únic aquí a Catalunya i sí, val la pena gaudir-ne. Els meus consells són buscar algun lloc on tinguem l'horitzó oest lliure. Per què? Perquè es produirà, o sigui, el màxim d'ocultació es produirà 9:15 de la nit.
11: L'oportunitat és única perquè no vindrà sola. L'eclipsi estarà acompanyat d'una sèrie excepcional d'eclipsis, la coneguda Trilogia Ibèrica. En el cas del 2027 i el 2028, però, des del Ripollès no es podrà veure.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 5 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda. Us ho destacava en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
3: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
0: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord de la ciutat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 100 nous habitatges possibles, i finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
0: I partem ara novament del temps, perquè Protecció Civil manté activats diversos avisos per fortes pluges, també aquest divendres, a part de Catalunya, sobretot a l'Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes precipitacions que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
3: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques, o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
0: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons s'ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
14: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en cada demà dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
0: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants, si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
3: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans a les conques internes al 82%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
0: En aquest moment, els embassaments de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells van omplir-se fins al 100% del seu volum.
3: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
0: I per tant d'aigua, fixem en la disputa a l'àrea metropolitana de Barcelona pel contracte de servei que ha de vestir 8 municipis de l'entorn. Veolia, que és l'empresa guanyadora del concurs, ha obtingut la licitació amb una substancial rebaixa del pressupost respecte a l'actual contracte ETB Martí Ramos.
15: Veolia, sota la lupa de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'empresa genera dubtes a l'ENS després de guanyar en el concurs públic la licitació del contracte de servei d'aigua, que rebaixa en un 60% el pressupost de l'actual licitació. Aquest fet ha provocat que l'empresa Qualia no doni el contracte de 1.000 milions d'euros per perdut. En un comunicat qualifiquen l'oferta guanyadora, que ha d'abastir d'aigua a 8 municipis, de desproporcionada i sense precedents. L'AMB ja ha demanat revisar l'oferta a la Societat General d'Aigües de Barcelona, que pertany a Veolia. Després de repassar la proposta i aclarir si realment el pressupost que ha presentat és viable i realista, l'administració metropolitana es posicionarà i obrirà un període d'al·legacions al mes de setembre.
0: Amb un quart de tres i de l'aigua al foc, perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana, una campanya de moment amb només dos focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
16: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls el cap de guàrdia de bombers de Barcelona, Gerard Prades.
17: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar les noves tecnologies o les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendi o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
16: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
0: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
3: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció portada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
18: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posant també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
3: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
0: Poc més de 12 minuts, arribem a 2:15. 4 ministres del govern espanyol compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Mentrestant, l'executiu espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez.
19: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
5: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16, el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
19: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
0: Per cert, que el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta de fa una setmana.
3: Segons han indicat fons de l'executiu, aquesta mesura sense precedents en la història recent es va adoptar sense avís previ, de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
0: I abans de la cultura, una última notícia és que després de 2 anys s'ha tancat el trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està operatiu. La Paria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
20: Després de 2 anys tancat al trànsit, el carrer Baldomer Gili i Roig de Lleida ja està obert. La Paeria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Farreny i Arboretum. Durant aquest temps, els veïns de la zona s'havien de desviar per l'avinguda Ciutat Jardí per accedir a una de les principals vies de la ciutat, Rovira Roure. Fins i tot s'havien hagut de canviar els sentits d'alguns carrers per reduir els trajectes. Carme Valls, alcaldessa accidental de Lleida, destaca la millora que suposa per al barri.
21: Avui veníem a obrir 135 metres de carrer, del carrer Baldomer Gili i Roig, que és un carrer que uneix el carrer Enric Farreny amb el carrer de l'Arboretum, que fa dies que s'esperava aquesta obertura, que s'ha fet nous serveis, s'ha ficat nou arbrat, s'ha ficat nova il·luminació i estem convençuts de la millora pel barri.
20: Ara, amb el carrer ja obert, els veïns recuperen aquesta connexió directa amb l'Arboretum i Rovira Roure, després de més d'un any de desviaments.
0: Moment ara per la cultura.
22: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
0: I pel Festival Porta Blau de l'Escala, arrenca aquest divendres, s'ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Els escolteu de fons. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
23: Avui divendres, La Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge, Porta el Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Porta el Blau.
24: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar de l'últim o dels últims concerts que farà La Fúmiga aquí a comarques gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
23: Encara queden entrades pels concerts a la Fúmiga i Judit Nederman.
0: I arribem als esports amb més música. Música per tots els gustos. Aquest divendres arrenca una nova edició del Brunch Electronic Festival.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jeff Mills, Mara Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.

0: Registre ben diferent el de Pablo López actuant aquesta nit al Festival de Cap Roig.
1: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus èxits en un concert que forma part de la seva gira El Niño del Espacio en Concierto.
0: Per cert, que SOS Costa Brava ha recorregut la llicència d'activitat del Festival de Cap Roig perquè assegura que el certamen va executar obres quan encara no tenia la llicència tramitada. De fet, l'entitat assegura que se li va concedir el dia 3 de juliol, coincidint amb l'inici del certamen i el concert de Bryan Adams.
1: SOS Costa Brava sosté, però, que amb anterioritat a aquesta data ja s'havien fet algunes obres, com l'adequació de l'auditori i la col·locació de les carpes i l'arranjament dels aparcaments. Per això han presentat un recurs de reposició per reclamar la nul·litat de la llicència a l'Ajuntament de Palafrugell.
0: I arribarem als esports amb la veu de Rosana. Serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
1: La cantautora canària actuarà al festival Jardins de Terramar.
2: No hay sueños imposibles ni tan lejos.
0: Doncs amb la veu de Rosana arribem als esports. Porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
3: Bon dia. Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. D'altra banda, un Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol. Un cop es va fer oficial ahir al vespre la cessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. Unai es mostra satisfet per vestir de blanc i blau.
4: Ha sido todo muy rápido, todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. La verdad que con muchas ganas de conocer a los compañeros y poder empezar a entrenar con ellos.
3: L'Espanyol que jugarà dissabte a 2:15 un nou amistós de pretemporada a terres angleses davant del Coventry. Després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada. Serà a Salou a les 7 davant el Villarreal. Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 2:15 un amistós de pretemporada. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: El Sabadell juga avui el seu penúltim amistós de la pretemporada. Aquesta tarda el conjunt de Ferran Costa es veu les cares amb el Girona a Vilablareix. Un duel català, doncs, que enfronta dos equips que enguany competiran a segona divisió. Sentim el tècnic del Sabadell posant-ho en valor.
6: Diu molt del creixement que està tenint el club. Girona ara mateix té jugadors a plantilla amb valors de mercat per sobre els 30 milions d'euros. Llavors, nosaltres tenim la determinació de poder-nos ficar en aquest nivell, de poder-nos fer lloc en aquest nivell.
5: Obolski, el fitxatge anunciat ahir, encara no debutarà, mentre que Pipa és dubte per molèsties. El partit es juga a la ciutat esportiva dels gironins a porta tancada a partir de 6:45 de la tarda.
3: Hi ha el torneig d'històrics del futbol català, avui jornada de descans, un cop s'han definit les semifinals de dissabte. L'Europa hi va accedir a nit després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Flavio Ribeiro, golejador graciant.
7: Molt content, principalment per l'equip. Al final estem en un torneig històric i mític i què millor que celebrar-ho amb una victòria i amb un golet. És una oportunitat única jugar aquest torneig. L'any passat vaig tenir la sort de poder ser campió i qui sap si puc repetir un altre cop títol.
3: A semifinals de l'històric juguen dissabte a les 6 a l'Hospitalet Badalona i a les 8 a Europa Sant Andreu. I us direm també que el Joventut de Badalona ha anunciat la renovació per un any amb opció a un altre del tècnic de l'equip femení, Fabián Tellez, i de la seva banda el Quitzenes Manresa ha explicat que Colby Jones finalment no fitxa pel club del Bages per raons mèdiques.
0: Doncs gràcies, Ignasi Trapero. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:45 de la tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barra...
11: Ràdio Caldes, 107.8.
12: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
11: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
12: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
11: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
12: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
11: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Molt bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea, que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
2: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
0: És divendres, ja és 7 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit. Albert Güell.
3: L'executiu ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta, amb capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al Pla 50.000. Actualment, Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
0: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a una part de Catalunya.
3: Després de les intenses precipitacions d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar algunes línies de rodalies, avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí teníem bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però, com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts de l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta. I a mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís d'Esports també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
3: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
0: Més coses, quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
3: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que donaran explicacions davant les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
5: El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península.
0: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
3: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga pel certamen de la ciutat alta empordanesa. També passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
0: Esports, Ignasi Trapero, el Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
6: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau, descartant així l'interès del Real Madrid.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE.
3: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans, autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
0: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Marc Pijuan.
7: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
2: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no? Hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no?, en aquell municipi turístic.
7: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
2: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
7: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
0: Doncs parlant de turisme, el Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, Albaralla.
8: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació el Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
0: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar, fa dies, codiem l'allau de persones que dimecres vinent, dia 12, es desplaçaran per observar l'eclipsi solar. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
9: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
10: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori, i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
9: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, us ho destacàvem en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
3: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
0: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 100 nous habitatges possibles. I finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Camp Clar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
0: I encara parlant d'habitatge, ens fem ressò d'algunes reaccions, encara l'ha anunciat pel govern en el mapa de les zones de mercat residencial tensionat. En el cas d'Osona, per exemple, Calldetenes se'n surt perquè la Generalitat considera que ja no compleix els criteris, i per contra Santa Eugènia de Berga i Santa Martí de Centelles hi entren per primera vegada. El 9FM, Núria Parera.
12: La revisió de les zones de mercat residencial tensionat deixa moviments a Osona. La Generalitat considera que Calldetenes ja no compleix els criteris per mantenir aquesta declaració. Una decisió que l'Ajuntament recorrerà perquè defensa que la manca de pisos de lloguer i la proximitat amb Vic mantenen tensionat el mercat. En parla l'alcalde Miquel Riera.
13: És que Calldetenes continua estant tensionat, no? Pues segurament doncs, per la proximitat amb Vic i també doncs, perquè no tenim mercat de lloguer.
12: En canvi, Santa Eugènia de Berga i Sant Martí de Centelles s'incorporen a la llista. A Santa Eugènia, l'alcalde Xavier Fernández atribueix aquesta situació a la manca d'oferta d'habitatge.
14: No s'ha urbanitzat pràcticament res des de fa molts anys. L'última urbanització deu fer uns 20 anys, que va ser a la zona del Català, i s'hi ha fet poquet habitatge.
12: A Sant Martí, la decisió ha sorprès l'Ajuntament. L'alcaldessa Núria Roca assegura que no havia rebut cap comunicació prèvia.
15: La veritat és que no sabíem que Sant Martí estigués ni en risc ni que pogués entrar, però sí que ens hagués agradat pues, rebre alguna notificació, que ens haguessin avisat, que ens haguessin explicat, o també saber una mica d'on treuen aquest criteri.
12: Amb aquesta revisió, Catalunya passa de 271 a 302 municipis declarats zones de mercat residencial tensionat, on s'apliquen mesures per limitar el preu dels nous contractes de lloguer.
0: I parlem novament un dia més del temps, perquè Protecció Civil, us ho diem en titulars, manté activats diversos avisos per fortes pluges també aquest divendres a part de Catalunya, sobretot a Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes pluges que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
3: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
0: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons que ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
16: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en cada demà dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
0: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants. Si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
3: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans de les conques internes al 83%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
0: En aquell moment, els embassaments, per exemple, de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells, van omplir-se fins al 100% del seu volum.
3: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem-la amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
0: Doncs de l'aigua al foc, gairebé en punt 3/4 perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balança avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana. Una campanya, de moment, amb només dos focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
17: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls al cap de guàrdia de bombers de Barcelona, Gerard Prades.
18: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar les noves tecnologies o les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de grans incendis o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
17: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
0: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut 2 persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
3: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat 2 sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
19: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas, felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
3: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
0: 13 minuts i arribem a les 3. 4 ministres del govern espanyol, els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences tindran lloc entre el 25 i el 28 d'aquest mes d'agost. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez, bon dia.
20: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
5: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
20: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
0: Per cert, que el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de fa una setmana.
3: Segons han indicat fonts de l'executiu, aquesta mesura, sense precedents en la història recent, es va adoptar sense avís previ de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
0: I encara en la crònica política, el PSOE ha anunciat que portarà als tribunals la compra d'una temàtic de luxe per part de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
3: Ho ha dit el líder dels socialistes madrilenys i ministre Òscar López en una roda de premsa des de la seu del partit al carrer Ferraz.
0: I Junts vol erigir-se en l'alternativa a un govern de Salvador Illa que en ple Equador de la legislatura està ensorrant, diuen Catalunya.
3: Així ho ha verbalitzat aquest divendres la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa al Parc de la Ciutadella, en la que ha advertit que els socialistes s'estan carregant el país de dalt a baix amb un col·lapse de les infraestructures o l'ofegament de les classes mitjanes.
0: I abans de la cultura us diran que l'Ajuntament de Terrassa obre un procés participatiu per repensar el futur del Mercat de Sant Pere. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
4: L'Ajuntament vol repensar el Mercat de Sant Pere i que la ciutadania el redescobreixi. L'objectiu és garantir-ne la continuïtat. Actualment té 45 parades, però només 21 estan en actiu. És una conseqüència directa del canvi d'hàbits de consum. Xavier Cardona és regidor de Comerç i Mercats.
21: Que hi ha productes de molta qualitat, però que al final la vull llegir justament, no? Que Barcelona està perdent un de cada quatre comerços especialitzats en venda al detall, en aquest cas doncs, de carn, de peix o de verdura. Els hàbits de consum estan canviant i aquests professionals que regenten aquests establiments doncs ho estan patint.
4: El consistori es posa en mans de dues consultores especialitzades i obre un procés participatiu per escoltar totes les parts implicades. El nou model contemplaria parades d'àmbits aliens a la gastronomia que podrien aprofitar les persones emprenedores per obrir el seu negoci amb preus més ajustats que un local de renda lliure i amb horaris més flexibles, també amb l'organització d'activitats de forma paral·lela.
0: 10 minuts i arribem a les 3, moment per a cultura.
22: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
0: I pel Festival Portal Blau de l'Escala arrenca aquest divendres, ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la Ciutat Alta Empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
23: Avui divendres La Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge Portal Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Portal Blau.
24: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar de l'últim dels últims concerts que farà La Fúmiga aquí a Comarques Gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
23: Encara queden entrades pels concerts a La Fúmiga i Judit Nederman.
0: I a partir d'avui fins diumenge, el Festival Internacional de Dansa i Arts del Moviment en Context Rural de les Piles transformarà aquest municipi de la Conca de Barberà en un escenari a l'aire lliure. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
25: El Danseu torna a les Piles en la seva 14a edició des d'avui divendres i fins diumenge, amb 17 espectacles de les arts del moviment que posaran el focus en el hashtag ComMires, una invitació a qüestionar-nos la forma en què observem. Companyies emergents i de renom internacional com Núria Guiu, la companyia Aina Alegre o Julian Hamilton passaran per les Piles aquest cap de setmana. Héctor Boada, programador i coordinador del festival.
26: Un dels objectius del Danseu és apropar aquelles peces de dansa contemporània i arts del moviment que normalment no arriben en aquests entorns rurals com poden ser companyies internacionals o companyies de gran format que s'exhibeixen.

0: amb espais com el Mercat de les Flors, que normalment són programades en capitals europees.
1: Tot i que la majoria d'espectacles són gratuïts, pels de pagament encara hi ha entrades individuals a la venda a través de la web de danseu.com.
2: I arribem als esports amb més propostes musicals. Nova edició arrenca aquest divendres del Brunch Electronic Festival.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jeff Mills, Mario Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.
4: Lo malo se nos va volviendo bueno.
2: I en un registre ben diferent, Rosana serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
3: La cantautora canària actuarà al Festival Jardins de Terramar.
4: No hay sueños imposibles ni tan lejos.
2: Amb la veu de Rosana arribem als esports. Porta aquest divendres el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
5: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros, un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. De la seva banda, Unai Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol, un cop es va fer oficial ahir al vespre la sessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. I més futbol, després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada a Salou. Serà a les 7 davant de el Villarreal. Sheila Guijarro, jugadora del Badalona Women, valora el triomf sobre el Villarreal.
6: El equipo ha estado bien, al final estamos buscando encontrarnos con nosotros mismas, con el juego. Tenemos muchas ganas de seguir compartiendo minutos y partidos y al final creo que el equipo ha estado bien. Al final pues son partidos de pretemporada que siempre hay que ajustar cosas, pero bueno, las sensaciones son buenas. Creo que el marcador, al final hacer goles siempre es importante y estamos contentas.
5: Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45 un amistós de pretemporada. I el torneig històric del futbol català, avui jornada de descans. Un cop s'han definit les semifinals de dissabte, que jugaran a les 6 l'Hospitalet Badalona i a les 8 Europa Sant Andreu. Ahir l'Europa hi va accedir després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Conrad García, entrenador del Vilanova.
7: Són dos partits per començar a rodar, no? Per començar a veure el que volem ser com a equip i demostrar una mica l'ànima de l'equip que serem, i crec que això ho hem vist, s'ha notat. És una llàstima no haver pogut guanyar ni el primer partit ni el segon, però estic content del que hem fet.
5: I l'Hockey Club Valls ha fet oficial aquest divendres al migdia el retorn de Gep i Selva a Ràdio Ciutat de Valls. David Prats.
8: En la presentació, Selva ha explicat que tanca una etapa professional després d'una bona temporada i que ara vol gaudir de l'hoquei des d'una altra perspectiva, sense buscar protagonisme.
9: El present és molt ambiciosa i tots ho som, no? Un miro més a nivell general. Evidentment, quan entrem a pista voldrem guanyar, com tothom. Portem una trajectòria que ja comença a ser llarga o consolidada, doncs crec que ara és un moment de consolidar el que tenim, tant a nivell de base com de primer equip.
8: D'altra banda, el mateix Selva assegura que arriba per aportar experiència, ajudar el grup i continuar competint amb ambició, però també per compartir vestidor amb un equip que coneix bé i amb el qual espera contribuir a fer créixer el projecte esportiu del Valls.
5: I en ciclisme, el Tour de França viu avui una etapa decisiva. L'antepenúltima amb arribada al mític port del Mont Ventoux. La suïssa Marlène Reusser continua líder i la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, és desena a 3 minuts i 51 segons.
2: Gràcies, Ignasi. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà. No, ens retrobarem dilluns. Demà i diumenge els deixem amb l'equip del cap de setmana. Fins aleshores, gaudiu molt.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
12: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens.

0: La didàctica de les matemàtiques respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
2: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, l'assís de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà 2 hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
3: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.
1: Quan la gratitud s'encola per la porta, la queixa surt per la finestra, quan mos arrenquem junts a cantar i ballar.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tria la salut, colesterol baix i assegurances dentals. Tria pagar hipoteques a interès fixe. Tria un pis pilot. Tria els teus amics. Tria roba esportiva i maletes de joc. Tria pagar terminis un vestit de marca en una àmplia gamma de fotos teixits. Tria el bricolatge i preguntar-te qui cony ets els diumenges al matí. Tria seure't al sofà a veure teleconcursos que emboten la ment i aixafen l'esperit mentre omples la teva boca de puto menjar escombraries. Tria podrir-te de vell cagant-te i pixant-te a sobre en un asil miserable, sent una càrrega per als nens egoistes i fets pols que s'han engendrat per ser tiktokers. Tria el teu futur. Tria la vida. Però, per què voldria jo fer una cosa així? Jo vaig triar no triar la vida. I les raons? No hi ha raons. Qui necessita raons quan tens la Riota?
1: Bona nit, bones a tothom. La Riota torna i no torna com un dimecres qualsevol. En un calaix queden temes que ocupen primeres planes de diaris i que sovint ens deixen sense dormir, i més després de que una neozelandesa rigués de nosaltres davant del mar. Avui posem al centre de tota l'actualitat el cor. No el cor com a òrgan vital, no el cor del que parlen a la Marató de TV3, sinó el cor al safareig. És ben segut que, per ser independents, no només val amb una hisenda pública, no només val amb un exèrcit de trabucaires que ens defensin a ultrança, no només cal un programa nacional fort, sinó que també hem de tenir una indústria del show, de l'entertainment potent, per quan les coses no vagin bé, puguem passar-nos les tardes bevent davant del televisor. Toc, toc, qui posarà fil a l'agulla, doctor? Nosaltres, com sempre, tornem a la Riota, un programa d'humor on parlem més del que toca i de ben segur que fotrem la pota. Abans de tot, saludem els nostres estimats col·laboradors. A la meva dreta, Marc, llibre més. A la meva dreta, Àlex Audinà, i els nostres estimats tècnics Pol Sadó i Ferran Badia. Avui ens visita una persona que sap quan et fotran les banyes abans que la persona que te les col·locarà i que, per suposat, deu tenir un equip de navarroses distribuït per l'estat espanyol per passar-li informació, perquè ella ja només es dedica a explicar veritats per diferents estudis de televisió i de ràdio. Obriu les portes de casa nostra als safareigs, necessitem posar-nos al dia com sigui. Ara sí, rebem la nostra convidada, com Déu mana, cervesa jarana i turra catalana. Avui, Laura Fa.

0: Bé, suposo que tothom s'estarà preguntant què collons fotem a l'estudi un dimecres de Champions League mentre el Barça de Hansi Flick intenta enamorar tota Europa gràcies a una explotació d'infants que no veiem des de la de Mancio Ortega amb Inditex o des de la del govern de Catalunya quan van posar a currar el president Pere Aragonès. Doncs perquè a nosaltres, si algú ens agrada més que el futbol, és el surrealisme i el programa d'avui apunta a Quadro de Salvador Dalí. Però, Marc, no exageris, estareu pensant des de casa, si al programa ha vingut gent com Carles Torà, meitat persona, meitat reptilià, Paco el Fiestas, meitat persona, meitat cocaïna, o fins i tot els Figaflaues, meitat persones, meitat sèpia a la planxa. Doncs sí, amics, el programa d'avui és surrealista en primer lloc perquè ens visita una periodista i historiadora i nosaltres som un soldador deprimit que fa cigarros, un comercial amb molts fills que avui fa anys i un professor d'educació física que fa trap. I perquè ens visita un especialista de la premsa rosa i, com a mínim jo, l'últim secret del que em vaig enterar va ser als 9 anys quan els meus pares em van dir que els Reis d'Orient eren ells mateixos. Però estem molt contents perquè nosaltres, que som de la generació de la Sakura, la caçadora de cartes, o la màgica Do-Re-Mi, hem portat a la Laura Fa, i això significa que a l'estudi avui sortirà el sol. Laura Fa és una periodista i historiadora no nascuda, però que viu a Badalona. Nascuda, això sí, a l'1 de setembre de 1974. Badalona, terra d'anís del mono, un passeig marítim preciós on pots passejar, però no parlar, perquè sempre passa un tren, just quan vas a dir alguna cosa, amb avets de Nadal gegantins i alcaldes amb la llengua més gran que la boca. Laura Fa, la periodista del cor més rellevant del nostre país i un orgull pel nostre petit diamant de la Mediterrània Occidental, perquè és de les poques catalanes que ha marxat a treballar a Madrid i continua sentint-se catalana, fins i tot diria que independentista, i a sobre no ha acabat en cap centre de desintoxicació. No tenim ni puta idea de premsa del cor, però no passa res, perquè la ignorància és la nostra arma més potent, una arma que ens portarà a fer-li preguntes interessantíssimes, com per exemple, qui com a Matamoros no tenia cap targeta de crèdit a mà el dia que en directe li va sortir un donete nevadito per la totxa? És realment el rei emèrit un pitxa brava o per tradicions estrictament endogàmiques i a conseqüència d'efectes cromosòmics va pensar si jo soy rei i ella se llama Bárbara Rey, vamos a follar?
1: No te calles.
0: Ja me callo, Juanca, però abans, Laura Fa, posa't còmoda, tens beguda freda o ja te la donarem després. Si ets prou ràpida per veure't abans no s'escalfi, això és casa teva, el micròfon és teu i només et demanaré dues coses, que sigui

0: Digues tu mateixa i que diguis tot el que saps, perquè ni nosaltres ni la nostra audiència se'n recordarà demà per culpa dels canutos, bàsicament, i perquè si tens algun problema pel que dius, aquí sempre tindràs un espai per fer una secció de safareig no remunerada, això sí, mai més un dia que jugui al Barça. Benvingudíssima a la Riota i moltíssimes gràcies per venir.
1: Bravo. Bona nit a tots i a totes. Laura, pots parlar quan vulguis. Això és casa teva, això és el teu programa.
2: Tanta estona
0: i
2: estic
0: atabalada.
2: Quants fills tens,
0: tu? Jo dos. Bueno, som molts. Tenia que jo tinc zero.
1: La Laura en té tres? La Laura en té tres?
3: No, tinc dos.
1: Dos?
3: Ah, doncs... Dius, creus, no, ni boja.
0: 33 anys que té el
3: sí,
0: pajal.
3: Sí, has anat ràpid.
1: Jo també estic atabalat.
3: De la mateixa, els dos?
1: Sí, home.
3: Jo què sé, tio.
1: Home, tan ràpid no soc. O sigui, he anat ràpid, però tant com per tenir la dosa...
4: Pensa que ve del món del cor.
1: Clar, ho ha vist tot.
3: I escolta, i sí que saps del cor, perquè saps perfectament que el Piqué li va fotre les banyes a la Shakira.
0: Sí, amb la Clara Chia, no?
3: I que tots els futbolistes són infidels.
0: Ara.
3: I que van molt amb prostitutes. Sí, què més vols saber? Què més vols saber?
1: Hem portat a Laura fa un dimecres a Molins de Rei. Jo crec que només per això ja, o sigui, hem d'estar d'enhorabona.
0: Estic molt content.
1: Com estàs, Laura? Tot bé?
3: Bé, molt bé. Aquí...
1: Ganes d'estar a la Riota?
3: Sí, sí. No sé a què vinc, però sí.
1: Ah, anirem.
3: Jo he que ve gent important i dic, calla, que hi haig d'anar.
1: Tu ets important,
3: per si passa alguna cosa,
1: exacte,
3: he estat a la Riota.
0: Jo no sé que ho patem de cop, mira.
1: O que ens morim, que passi una cosa bèstia. Com esteu, nois, vosaltres?
0: Jo estic molt bé, Carles.
1: Sí?
0: Sí.
1: Bueno, no. Sí.
0: Ja,
1: però no pots donar per fet aquesta normalitat d'estar tan bé.
0: Estic bé.
1: Portes dient-li la teva...
4: Això em preocupa a mi, que tu estiguis bé.
1: Clar, portes dient-li la teva audiència... Que no estàs
0: bé. No, però estic bé, tio.
1: Bueno, pues endavant.
0: Agreu-vos i ja està.
3: Ah, que ets com negatiu.
0: Sí,
4: com negatiu
0: no soc negatiu.
1: No, se'ns ha dit que està bé com si ens hagués dit 7 setmanes seguides.
0: No, sí, sempre.
3: És molt pesat perquè les persones així són molt vampirs, eh?
0: Sí?
3: Tu no vols tenir un amic tot el dia, tu donant la torre així de negatiu. Ets tu?
0: Em vaig adonant que cada cop estic a menys grups de WhatsApp. Ho vaig detectant.
1: Àlex, tu com estàs?
4: Estic molt cansat, però estic encantat de seguir amb vosaltres. Nosaltres, un dimecres, qui juga? Què passa?
1: Res, no passa res. Riota i Laura
4: Fa. Vinga, Rosa, avui.
0: Sí,
4: clar, ja sabeu de què aniran les seccions.
1: Us ha passat alguna cosa de bèstia aquesta setmana que la Laura hagi de saber?
0: No es pot explicar.
3: Us heu liat amb algú que m'interessi?
0: No.
4: Ens ha passat alguna cosa curiosa, però que ja anirem desvelant.
3: Jo sé, no hi ha lius així...
4: No, hi ha una de lius.
3: Sí?
4: Hi ha una de lius.
3: Sí. Vosaltres, amb algú?
4: Però si hi ha gent que no és coneguda, potser no.
3: Ah, no, a mi si són moltes variades, més igual ha de ser algú que faci ràdio, tele...
1: Les azucar...
4: Això avui no ho tenim.
1: No, m'explicarem més endavant.
0: Sí, on eres de...
4: Les azucar moreno, diu el fill de puta.
1: Bueno, sí, exacte. Però no és un tema de...
4: No és Vox Populi.
1: No és Vox Populi, encara. A tu, Laura, et deu passar una cosa, i és que quan estàs a un sopar fora de la feina amb amics i comencen a dir, hòstia, tinc un meló per obrir, que és tal... Tu ja estàs... O sigui, tu ja ho saps tot, estàs cura d'espans.
3: Però amb els meus temes, vols dir, si treuen un tema dels que jo controlo?
1: No, de temes superficials, quotidians.
3: Ah, sí, clar.
1: Estàs fent un vídeo amb una amiga i l'amiga diu, hòstia, estic en aquest punt. Tu ja has anat i has tornat.
3: Sí, jo ja ho sé, quan se l'estan liant parda, quan li vindrà algun disgust, ho tinc claríssim.
4: Però tot...
1: I ho dius? Els hi dius?
3: No sempre, perquè em fan patir, però a vegades quan veig que alguna s'està fotent a la merda més absoluta, perquè ens passa una cosa a les ties, que amb les hormones i l'oxitocina ens esverem tant que tampoc escoltem.
1: Clar.
3: Llavors pensa, ja li dius, amiga, tranquil·la que estaré aquí quan aquest subnormal, perdó.
0: No,
1: jo soc un subnormal, però per un altre tema.
3: Aquest que t'està mentint i t'està enganyant.
4: Però jo crec que també totes aquestes històries també és més del famoseo i gent que té accés a diferents... coses, no?
1: No,
4: que més a la gent
1: no. Jo crec que tothom actua igual. L'únic que hi ha un dia que puja, suposo, a la cúspide mediàtica, i però tu sempre estàs actuant igual que...
3: No, sí. I les coses que els hi passen als famosos, a veure, hi ha moltes coses que no, però formen part de la vida diària que et poden passar tu i a qualsevol altre.
1: Bueno, potser no fas festes com l'Epstein,
4: això
1: però...
4: Això t'anava a dir, no crec que vagis a una festa, no sé si has de...
3: Bueno...
4: Sí, no. Clar,
0: no crec que vagis a una festa, estigui a l'Stephen Hawking follant, allà, no? Això passa.
1: Val, clar, exacte. La toques més a nivell català o espanyol a dia d'avui?
3: De feina o de personatges?
1: De safarets, del teu dia a dia.
3: Controlo més els personatges, jo crec, que espanyols, perquè de catalans n'hi ha pocs, sí. I el que n'hi ha costa molt de dir, saps?
1: Anirem desglosant-ho perquè crearem una indústria.
3: Sí, d'aquest
1: programa
3: sortiran
1: coses d'aquest programa.
3: Bueno, hi ha el programa aquest de Catalunya Ràdio que no sortia aquí, que estava fent feina amb això, i a l'Amblau, que ja sé que són molt de clickbait i tal, també van aixecant a veure.
1: Nosaltres no sabem fer res de clickbait i som una mica més agressius que el no sortir d'aquí.
0: I
1: tant...
0: ho anava a dir l'Àlex, hem sortit a l'Amblau.
3: Ah, sí?
4: Un parell o tres.
3: Per què?
0: Perquè demà entrevista el Joel Joan.
3: Ah. Sí.
4: No, hi ha algun altre cop, també.
3: I anava a Seré?
0: No.
1: No. Bueno, potser sí, perquè era abans d'una obra seva. No, precisament.
0: Justament per això.
1: Precisament per això. Laura, per seguir calentant motors, ens anem a la secció del que això ho faixa.
3: Ah, ja? Ai, per favor, que ens nervis. Get up off of
4: that thing and dance to you better. Doncs res, Laura, benvinguda al que això ho faixa, vale? És molt senzillet. Jo et donaré dues opcions, et posaré dues tessitures, tu hauràs de triar una i justificar la resposta.
3: Que me la quedo en positiu, no? Que la vull.
4: Tu justifiques per què...
3: Trio el que em doni la gana. M'ho estàs deixant una mica obert, però bueno, jo m'espavilo.
4: No, és que és molt oberta aquesta secció.
3: Vale.
4: Tu tries i justifiques per què et quedes aquesta.
3: Vale, vinga.
4: La primera, perquè vegis la dinàmica. Madrid o Badalona? Amb Badalona, xum.
3: Clar, per viure em quedo en Badalona i soc, tot i que no vaig néixer... Clar, ja sé què dius, però... Em quedo en Badalona, per la platja, per la gent, per la llengua...
1: No,
3: jo vaig néixer a Barcelona, però me'n vaig
4: anar
3: a Badalona. T'anava
4: a preguntar per Barcelona o Madrid, que bueno, al final és llocs on hagis viscut, on hagis treballat... on
3: si jo... Pues, quina edat teniu? Quina edat tens tu?
4: 33.
3: Si jo tingués 33... triaria a Madrid, me n'aniria a Madrid i no tornaria mai més aquí.
0: Joder,
3: em sap greu.
0: A la presentació he dit que eres l'única catalana que estimava Catalunya.
3: Però escolta, estimo Catalunya, soc indepe declarada i soc indepe a Madrid,
1: sí, la ciutat.
3: Que també té el seu mèrit. Però...
0: Sí, la Susana Griso també, i mira com ha acabat.
3: Sí, no, bueno, era indepe?
0: No.
3: Al principi no ho sé, eh?
0: Home, si ho era, ha canviat moltíssim.
3: Ja,
1: ha canviat,
3: sí, Però... per festa, per treballar, per tot, Madrid és l'hòstia. Però, bueno, si em dius Madrid o Londres, m'aniria a Londres, saps?
1: Sí, sí,
3: vull
1: sí.
3: dir, jo, si ets jove i vols espavilar-te...
4: Jo que m'ho passo bé de festa aquí a Molins mateix, imagina't anar a Barcelona o a Madrid.
3: Madrid és per flipar, eh? Sí, l'altre dia que va començar el Pelayo a Antena 3, Pelayo Díaz...
0: Sí, ja sabem qui és.
3: Bueno, sí. Tot en negatiu, Pelayo Díaz, vull dir que
4: sí,
3: tothom el coneix.
4: Sí, ja soc pro Rivers.
3: Bueno, va començar com de col·laborador. I recordo un dilluns, no sé per què, vaig acabar de festa amb ell, amb una travesti, amb Jorge Javier Vázquez, a Chueca, un dilluns, 5 del matí.
1: Fantàstic.
3: I jo no em drogo, vull dir que...
1: Fantàstic.
4: No, té mèrit.
0: Els altres sí, no?
3: No ho sé, els altres, però jo ni em drogo ni m'he drogat mai.
1: Quan dius això és perquè els altres haurien anat passadíssims.
3: No tinc ni idea, però...
4: Doncs...
3: Vull dir, perquè veieu el que és Madrid...
1: Tant de bo, tant de bo.
0: Jo he estat a Madrid i vaig anar a veure el musical del Rei León, no em va passar això.
3: Però, ja. I una merda, ja. Saps? Doncs pues no anaves ben acompanyat.
0: No, hi té raó.
3: Amb qui anaves?
0: Amb la meva exnòvia.
1: Tant de bo convisquéssim a Xueca un dilluns amb la Laura Fall i aquest ambient.
4: Agafant una mica la volada del que ha dit, Jorge Javier Vázquez o Alfons Arús? Comença una mica...
0: Ara és més complicat, Uala,
3: tio. Mira, Arús, tot i que vaig acabar fatal amb ell, però jo li dec la vida professional, Arús. Llavors, el vull... El vull lluny. Sí,
1: no ens el recomanes perquè vingui aquí a la Riota?
3: I tant. L'Arús és el millor, és un crac.
1: Bueno, comencem al Jorge Javier. Que és més...
4: Sí, que volem anar a xocar amb ell.
3: Sí.
1: Ah, exacte.
3: Però l'Arús, us encantaria currar amb ell, aprendríeu, us tornaríeu bojos i acabaríeu fatal com tothom. Però l'etapa que treballéssiu amb ell seria de l'acord absolut.
0: Això m'interessa. És perquè és molt exigent a nivell laboral o per un tema de caràcter, d'egos?
3: És perquè el tracte humà...
1: Se li va la mà i la veu.
3: El tracte humà és difícil. Tot i que no és un tio ni de cridar ni de fotre bronques, eh? És superdifícil d'explicar, però...
0: Però et fa sentir com malament.
3: Sí, quan et fa sentir
1: una merda,
3: bé,
1: no?
3: Quan et fa sentir bé, ets el millor i et fa sentir com una estrella. Però quan comença la cosa que ja, no...
4: Però una mica Pedrerol.
3: No, perquè mai et crida, eh? Jo, no, el Pedrerol té fama, no?, de tractar com malament.
4: Sí, sí. Bueno, clar. Tractar malament d'una altra manera, però sí.
3: No, però ell no... no és dèspota, però...
1: És pitjor, és més, encara, això...
3: Hosti, és molt difícil d'explicar.
0: És dels que et ve i et diu, m'has decepcionat.
3: És que no et diu res.
0: Ja.
3: No et diu res, tio, i et torna
1: pitjors,
3: boja.
1: Aquests són pitjors.
3: I comences a sentir-te com arraconat, en directe aprens moltíssim amb ell, també et posa en situacions molt complicades, però jo crec que televisivament és dels millors que continua existint, eh?
4: Sí, no, m'agrada la teva resposta. A quants nens de 9 anys creus que els hi podries fotre una pallissa?
3: Quina pregunta és aquesta? Sí. Si a quants tots, nens de 9 anys?
0: De cop, eh?
3: Alguns.
4: Tots contra tu.
3: 4?
0: Bueno,
1: està bé.
3: Jo crec que 4 encara, no? Sí. Si no estan desenvolupats encara, si no els hi ha posat la testosterona.
4: Els calentes bé, eh?
3: Sí.
0: Sí,
3: jo crec que sí.
1: Sí.
4: No, sé
3: no ho he provat mai, tio,
4: quina
3: però...
4: Quina edat tenen els seus fills?
3: 12 i 16.
1: Bueno, doncs pues ara quan arribis a casa li trenques a cara el de 12. I,
3: no
1: els
3: i ens no contestes. No mai, eh?
1: I ens contestes.
3: En aquesta època que pugem, que sembla... Sí. Que sap greu ara com...
0: S'hauria de pagar més.
1: Jo crec que s'ha de pagar més,
3: sí,
1: eh?
3: Jo no vull dir-ho. No vull dir-ho, però arriba un moment...
1: No, sí.
3: No es pot,
0: però els patinets elèctrics, això no.
3: Bueno,
1: o
3: que
1: ja
3: sigut...
1: són gent que es van caure a la marmita de...
3: No, pensa que és gent que, hòstia, han sigut reis molt de temps i han dominat la tele
1: sí, dominen
3: la tele i la controlen molt, no? Llavors viuen en un univers molt diferent al que vivim aquí. Per exemple, allà, tu arribes, jo el primer cop que vaig arribar, jo anava pues, a currar, el primer cop que em van trucar per anar a currar, vaig dir, ai, però me pagareis? Jo com una idiota, em van pagar un pastón. Jo, la primera vegada que vaig anar...
1: Així t'has tornat.
0: Aquest rotllo català que intentes quasi tornar-lo.
3: Bueno, clar, la sensació que et conviden un dia com si fos una experta i si t'ho pagaran, i em van dir, sí, em van pagar 1.200 euros per un dia. Per mi és molts calés, saps?
4: Per mi també.
3: Clar, però no, però...
4: Però,
3: que no guanyo això ara, però... Sí que anecdòticament anar guanyant això al Deluxe quan vas a fer una tercera cadida. La gent deia, que palo a les 2 de la mañana. Pues, m'és igual que em treguin l'última perquè ho cobro de putíssima
0: clar,
3: mare. Home. Però clar, aquesta gent, 1.000 euros, ells, hi havia èpoques que havien guanyat 3 i 4.000 al dia per fer programes.
4: Clar.
3: O sigui, ara no et tornes.
1: A més,
0: tu has dit... Nas,
1: i ella ho ha dit abans, que a més Madrid és com molt alfombra vermella, és que sempre hi ha coses, surten dels programes i se'n van a la...
3: Clar, no, i et posen pasta i llavors arribes allà, ja tens una hostessa que et posa la porta a la maleta, t'acompanyen, et porten el dia... O sigui, et tracten com una estrella.
1: Sí, això no ho han fet aquí, em sap greu.
3: No, bueno, és que no ho fan, amb tot el carinyo, a TV3, has d'anar passant el torno aquell, pujar la rampa...
1: Clar.
0: Has de polir tu terra.
3: Et canvies el vàter, gairebé...
1: Has de reclamar factures a 90 dies...
3: Sí, bueno, que hi ha tot una... Que aquí són petitíssims, vull dir que no podem ser independents perquè no tenim Star System, però és que som petits amb tantíssimes coses i tenen...
0: Ets més madrilenya, tia.
3: Sí, oi? Puc evitar-ho,
4: que una altra paga, la Marc.
1: Escolteu, estem en un moment on el periodista té manca de credibilitat a diferents factors, degut a això, que el clickbait o literalment que la gent s'inventa notícies per poder tenir una mica de ració. Com quan tu dintre del món dels safareigs treus, com tu fas per treure la notícia? Realment la contrastes, et llences una mica...
3: Per qui m'has pres?
1: No, bueno.
3: Sí, que la contrastes fins on la pots contrastar.
1: Bueno, sí, clar, li preguntes al protagonista.
3: Clar, perquè si jo els dic al Gerard Piqué t'estàs follant a un altre, em dirà no.
1: Exacte. O... Per tant, has d'arribar al màxim
0: bueno,
1: de...
0: Igual el Piqué diu que sí.
3: Sí, podria ser que ja estiguis de voltes. Sí. Però...
1: Tens un equip de...
3: No, sóc un equip, sí.
1: Tens un mòbil que...
3: Sóc jo fent trucades i rascant per tot arreu, arriscant-te. Jo, el primer dia que em va donar moltíssima ansietat a Sálvame, que vaig dir, ai, em pujaré al Pulpillo, que era jo per donar les exclusives, sí, que jo ja era... Que em van donar l'exclusiva de que ja havien signat el divorci la Paula Echevarría i el Bustamante. Vale. I vaig dir, jo em pujo allà com una reina, uà. I el Bustamante m'ho va desmentir el dia següent, dic, em foten fora, la meva carrera s'ha acabat, quin horror, tal. I m'ho va desmentir perquè ho tenia venut per la setmana següent, que li havien donat 120.000 euros a Lola. Sí, però aquell temps...
1: Però et vas coronar, doncs.
3: No,
0: amb això fa la colònia aquella de merda.
3: Clar,
0: no?
3: Vaig estar una setmana que és igual, perquè tota aquella setmana va ser un infern.
1: Clar,
4: No, però et vas coronar.
1: Home, però jo crec que vas guanyar credibilitat perquè ho vas avançar.
3: Sí, i escolta, precisament amb la Shakira i el Piqué, quan ho vam dir al podcast...
1: Era la meva següent pregunta, o sigui, vas estar a Perú des de Mamarachis?
3: No. Pensant que no, sí, ho vam dir a Mamarachis, pensant, a mi m'havia arribat la informació...
1: Que ho sabria
3: més. Pensant que era una notícia... O sigui, no, sabíem que era nostra, però pensant que seria una notícia més.
1: Vale.
3: Clar, quan sortim
1: home, no
3: d'allà...
1: Era una notícia més.
3: Sí, però no pensava la dimensió que ens van començar a trucar de Despierta América. de no sé,
1: bueno, clar,
3: no
1: sé què, de Perú. És que Sud-amèrica, clar, aquesta...
3: Ens van començar a trucar tots els programes i la Lorena i jo vam decidir que només entràvem als programes que ens paguessin, perquè quin interès tinc jo.
1: M'encanta, eh?
3: Entrar a una tele...
0: És que tenim una de pasta.
3: No, no, lamentablement és que ni en tinc, o sigui...
1: És que, Marc, aquesta dona no ha de ser col·laboradora, ha de treballar darrere, no?
3: No,
1: si és la tia que...
3: perquè sou joves.
1: Escolta, Llucià, pinxa aquí. Llucià.
4: Mentalitat i tiburó, no?
1: Exacte.
3: No, però això, perquè jo de jove també, però ara que sóc una senyora gran, jo no faig res de gratis, i vam entrar la Lorena un parell de cops a Despierta Amèrica, jo un de Perú, que també tal, i la resta...
1: Tots cridant, no? D'aquests programes que tothom crida, en plan tots els col·laboradors amb
3: bueno,
1: sud-americà...
3: Bueno, com que entres com si fossis una
1: superestar... I et va dir el Gulpi, eh? En plan, escolta, t'has avançat?
3: No.
1: S'ha anat de...
3: Hem parlat molt amb gent molt propera a tots dos. Sí, clar.
1: Clar.
3: Propera a tots dos, sí, i hem sabut. Sí. La sort que hem tingut és que ho hem sabut tot, no? Ni per la Shakira ni per ell, sinó
0: per la mare del Piqué, no?
3: Tant de bo. La mare del Piqué no ens ha atropellat de... Pobre dona, no, que és bona tia, eh?
1: Sí,
3: vull dir que devia
1: no,
3: estar de nosaltres fins aquí. Però aquesta gent es rodeja de tanta gent,
1: ja.
3: Que és fàcil.
0: Una pregunta. Tu no tens la sensació... Bueno, jo tinc la sensació que antigament la premsa rosa era com fake news, es deia que hi havia molta mentira.
4: Amarillismo, no?
0: Sí, i el clickbait o l'internet ha fet que es compensi amb el periodisme en general de que...
3: No.
0: Jo ja no crec que la premsa rosa digui mentides. Hi ha molt de periodisme que no és de la premsa rosa que en diu moltíssim.
1: Números econòmics, números... Sí.
0: I crec que això l'internet crec que ha favorit a la premsa rosa en aquest sentit que... No.
1: Abans potser era com la que més deia...
0: Bueno, es deia, que sí, no sé si és veritat o no, però la sensació era, hòstia, premsa rosa, mentides, no sé què, bulos, i ara, hòstia...
3: Bueno, però tenies molt controlada la gent que... fotia les mentides, eh?
1: Clar.
3: I ara, avui en dia, tots aquests influencers ens les colen constantment fent veure que ens estan venent coses reals. Vull dir, és el mateix, eh? Et pots creure el que deien... Tu et pots creure el que deien a la portada de Lola? Pues el mateix que et pots creure a la Dulceida si et diu que no ha cobrat pel fuet. Exactament igual.
1: Clar,
3: si no sabeu què ha passat amb el fuet.
1: Sí, parlarem després. Ens hem posat al dia com hem pogut.
0: No hem parat, eh?
1: Recordo fa molts anys que a Baltasar Garzón, que hi jutja, doncs, que... va, per exemple, tramitar la trama Gürtel, etcètera, de fet, el van inhabilitar perquè va ficar una mica més als nassos. S'explica la història que una vegada va rebre un pendrive amb tanta informació sobre la trama Gürtel que li va agafar un atac d'ansietat i se'l van tenir que endur hospitalitzat. T'ha arribat algun cop una informació que no has arribat ni a desvelar per por a dir em jugaré el meu puesto de treball, em guanyaré una querella de l'hòstia o inclús em vindran a buscar a casa?
3: Moltíssima.
1: Sí?
3: Però molta, clar, bueno. Moltíssima, perquè primer, per exemple, l'outing és il·legal. O sigui, hi ha dues coses que a la premsa del cor són xunguíssimes. Explicar malalties i treure algú de l'armari. Llavors, d'aquestes dues, en tinc 450.000, que no les puc dir.
1: O sigui, hi ha gent que s'està morint, no, ara mateix?
3: Bueno, o que té malalties, a veure, hi ha algú. És que hi ha algú últimament que estava malalt i no me'n recordo, que no ho hem dit. Ah, bueno, la Pantoja, és que ja havia lliure, però la Pantoja sí. Estava malalta.
1: Ara ha embogit una mica, oi?
3: I, bueno, aquesta sí que ve embogida ja de fa molts anys. Però està malalta i ningú dirà exactament què té, tot i que s'ha deixat entreveure una mica. No? Però sí, perquè amb la Pantoja sí que una mica tot es pot, però...
1: Però, per exemple, aquests temes potser són aquests famosos temes de que creuen una línia...
3: Bueno, de la llei. Si és que...
1: Vale, sí, de la llei. Jo et parlo de temes ètics, més sensacionalistes.
0: Ètics?
4: Sí, si creuen una línia ètica que diguis, no els vull dir.
3: No, la veritat.
0: A tu si et paguen, sí. No hi ha ètica.
3: No, és que em paguin. Una mica forma part de la feina, eh?
0: Sí, jo estic super a favor.
3: Home, sí que a mi m'incomoden una mica temes relacionats amb si hi ha menors o fills. Sí. Jo, per exemple, quan feia... Jo vaig treballar fent de reportera de carrer a Corpa, que era una agència de notícies com Europa Press, sí. Els típics micròfons del carrer. Vaig estar com 10 anys que era coordinadora de Corpa aquí a Catalunya. I jo, quan arribava algú que li havies de preguntar si el marit havia estat no sé on, jo si veia arribar amb nens no ho feia amb els fills. Tenies. I això m'havia costat bastantes bronques.
1: Imagino, perquè la gent no té tants escrúpols.
3: Bueno, ens posàvem una mica d'acord amb la competència. A mi sí que em costava, la veritat.
1: Quina és la notícia que no has donat mai, però t'agradaria donar?
3: A veure... soc un zero... La veritat és que no tinc cap ànsia en especial, eh? M'agradaria donar qualsevol...
1: O cap mitomania per dir...
3: No. Què va. Gent, zero, no. Qualsevol notícia que sigui bastant top i que sigui portades, m'agradaria donar-la, clar. Però no ho dic com algú negatiu.
1: No has de tenir,
3: eh?
1: No has de tenir escrúpols. No, no. Primera classe.
0: És una mamarazzi, eh? Realment.
1: No,
0: home.
1: No,
3: no, no,
1: no has de tenir escrúpols.
3: No,
1: és a dir, primera lliçó del curador.
3: No, no tan,
0: estic flipant, eh?
3: Però no tant com escrúpols, sinó que en realitat tots aquests que tu creus que els estàs fent un favor, tu se la peles.
1: Clar, clar, clar, clar. No són, o sigui, els teus. No, no, no és el teu nucli dur.
3: No són els teus amics, clar. Ni ho seran mai, per molt que ells fagin veure. Pots treure un amic.
1: Jo haig de salvar el cul d'aquests dos senyors, els de més gas.
3: Clar, però... però i no ho dic, no ho dic parlar, sembla que estigui parlant només de la Juliana, però arriba un moment que vas amb peus de plom, i a mi m'ha passat moltes vegades, i a mi m'agrada molt l'Alba Riera, també, eh? Mm. Vull dir que...
0: També és amiga del programa.
3: Sí, el que passa que l'Alba no li agrada tant el friquisme, no? Potser?
1: Jo crec que no es ficaria en el Sálvame Català.
3: Com que no?
0: I el jo crec que sí.
1: El de ganivetades? El mateix que el madrileny?
0: Sí. Jo crec que sí.
1: Qui embogiria més? És a dir, qui acabaria? Qui entraria abans del manicomi d'aquests noms que has dit de col·laboradors?
3: Ah, no, de les tres veteranes ja et dic que cap. Nosaltres hem treballat a Beirut. Vale,
1: o sigui,
3: l'Alba i la Juliana, abans. Nosaltres no... M'agradaria que hi hagués algun tio, eh? No sé qui fotre aquí. Sí, hi ha tios, no? Que facin gor aquí.
0: Sí, el Jaume Borja.
3: Ah, sí. Ah, no, m'agrada més el mossèn Miranda, perdoneu.
0: El mossèn Miranda?
3: Sí.
0: Però és un mossèn de veritat?
3: No, però si és col·laborador.
1: El mossèn de Solsona?
3: No, és col·laborador de... Vaig conèixer la Cavallol, eh?
1: Home.
0: Ostres.
1: Home.
3: Vaig aconseguir portar-la
1: a Espejo. Satàniques.
0: Sí, però són bones les novel·les.
1: L'altre dia em va fer molt de riure perquè la meva família és de Sant Llorenç de Morunys i el meu tiet té 80 anys, vale? I li vaig dir... Escolta, tia, tal, i va dir, no, aquí vam tenir... I em va explicar lo del mossèn de Solsona com si fos una primícia, fa 4 anys, i em va dir, ara treballa fent palles a cabres.
3: Sí,
1: i em va dir,
3: a porcs,
1: perquè,
3: a porcs,
1: a porcs,
3: sembla.
1: Clar, perquè treballa a un incendi de Solsona.
3: Doncs pues escolta, seguiu el mossèn Miranda.
4: Com es diu aquest programa, ara, aquest pseudo Sálvame que el porta la Patiño?
3: Ah, ni que fuéramos...
4: Vale. Pues és que tinc un col·lec...
3: Mossèn Miranda? No. Ah, el
0: no,
3: programa.
0: No, ni que fuéramos...
3: Sí, perquè es anava a dir ni que fuéramos Sálvame, però els hi van prohibir fer servir la paraula Sálvame, els de Telecinco. Ah,
4: ho dic perquè tinc un col·lec que treballa allà.
3: Ah, sí? Com es diu?
4: Hugo.
3: Hugo. I de què fa?
0: Hugo Boss.
4: No sé, fa...
3: Ah, de reporter.
4: Sí.
3: És que jo hi ha molta gent de la que han fitxat ara que no controlo massa.
0: Tu? Els becaris.
4: Sí, els becaris.
1: Qui presentaria el programa quan... Jo volia que tu fossis la presentadora, tu has dit que la Marina...
3: Sí, perquè jo no em veig massa de presentadora. O sigui, jo em veig presentant un programa amb la Lorena, per exemple, a TV3 i el nostre rotllo i tal, però jo de presentadora, jo sóc superbona segona.
0: Jo et veig, de presentadora.
3: Sí?
0: Tens actitud. Jo crec que faries una mica Arús, a l'Alfons Arús.
3: Jo crec que no, li arribo una sola de sabates.
1: I per acabar, el dia del prime time, aquell famós Sálvame Deluxe que es feien els divendres, que la gent... paraves rotatives, hem de fer la gran entrevista, portar algú al polígraf rebentar-li la vida.
3: A
1: qui portem?
3: Català, no? De
1: sí,
3: ser?
1: Sí, sí, en aquesta nostra estimada terra.
3: No sé, ara potser seria en actualitat a l'Évole, o...
0: Què opines de l'Anna Gabriel? És maco,
3: a mi em sembla estupendo, la veritat.
0: L'amor no té frontera.
3: L'Évole és molt amic meu.
0: Sí, Nacions, Carles, està...
3: Bueno, molt amic meu, és amic meu.
1: Sí.
4: Parlant de polígrafs, us en recordeu que hi havia El Juego de tu Vida, que el feia la Emma.
3: Sí, era molt jove aquell programa, eh?
0: Sí, era fort.
3: S'havien d'estudiar
4: famílies. I que guanyaves diners. Però és que cada pregunta era molt...
3: És verdad que te da asco tu marido?
4: Sí.
3: Coses així...
4: No, però aquesta era la primera.
0: No, aquesta encara. Aquesta
1: encara.
0: Te masturbaves con las cenizas de tu abuela.
4: No, clar, i a més...
0: No, i era en plan, sí, de cop era, has ganado 2 euros.
4: No, si el problema era quan deies no... I diu, esta resposta és mentira. Perdies tota la credibilitat i tots els diners.
1: Clar, perquè pensaven que podia fallar l'aparato.
3: Era molt heavy aquell programa.
1: Passaríem hores i hores...
3: Ja està?
1: No, seguim. No, això seguim, sí, això seguim. Ens anem a la secció del Marc.
0: Sí, ara, tot bé.
3: Sóc jo el Marc.
1: Marc, què ens portes avui?
0: A veure, jo agafant el fil del que hem parlat abans i estan absolutament d'acord amb que per ser un país com Déu mana cal un bon Star System i, en conseqüència, una bona oferta televisiva basada en el show, l'entreteniment i la desconnexió mental a costa sovint de la ridiculització de persones que cobren molts diners i que prenen moltes drogues, perquè, si no, què has de fer tu amb tanta pasta? Avui porto propostes de programes per tal de millorar l'oferta televisiva de Catalunya.
3: Ah, perfecte.
0: Vale? Porto algunes que són ja creades amb alguna modificació,
3: sí?
0: I porto algunes copiades del país veí, que seria Espanya. Vale? M'haureu d'ajudar.
1: Sí, sí,
0: vale.
1: Sí.
0: Vale? Jo proposo, us faré una sèrie de preguntes i entre tots farem un món millor.
1: Sí, sí, sí. Sí. Vale? Una Catalunya.
3: Ets un hippie raro, no?
0: Som un hippie raro? Hòstia, a Catalunya.
3: Ja que m'he dit tot. És que... No? Sembla com punky, però no.
0: Però no, ja. És que en veritat estimo les persones. Som jo. Vale, primer format que proposo és la Isla de les Tentaciones,
3: sí?
0: Per a la catalana, per tant, ai, follant una mica menys,
3: sí.
0: I sense haver de marxar cap illa, perquè amb el pressupost que tenim, les úniques que ens podrien permetre són les que va construir Ada Colau, quan va pensar que era una bona idea transformar Barcelona en el plató d'humor amarillo. Aquest programa es diria La Masia de les Tentacions o Can Calentorros.
3: Està bé.
0: Vale, el programa tindria lloc en una masia catalana, tipus Casa Tarradellas, on diferents parelles de catalans posarien a prova la seva fidelitat davant d'un grup de solters i solteres amb una actitud que frega de prop l'assetjament sexual, pel meu gust. Tot el que passi a la masia entre els participants quedaria enregistrat per després de, un cop a la setmana, ensenyar a través de vídeos completament descontextualitzats dels concursants en una mena de ritual satànic anomenat La Foguera, on es reuniran els concursants al voltant d'un foc, que sempre hi haurà algú fent calçots i botifarres, per veure les imatges de les respectives parelles. Laura, qui podria presentar aquest programa?
3: A veure, jo crec que el Roger Escapa, per exemple.
0: Hòstia. La Masia de les Tentacions,
3: sí,
0: amb Roger Escapa.
3: Perquè el Roger ja li va una mica.
0: Sí que li agrada, perquè
3: sí,
0: el que para de l'eclipsi s'està apropant,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo
1: sí,
0: també
1: sí,
0: l'estic notant.
3: M'agrada, m'agrada molt, eh?
4: És un programa per mi duríssim, eh?
0: És duríssim, és duríssim.
3: A l'eclipsi? Sí.
0: No!
1: Però el Roger va estar aquí fa poc, no?
4: La Masia de les Tentacions, sí. Hòstia, veure gent allà patint, veient la seva parella... Perquè molts cops et foten les banyes...
0: Això,
4: et foten, no, et foten les banyes i t'ho diuen i tal. Però, hòstia, veure-ho ha de ser molt dur, eh?
3: Però jo crec que ja saben una mica que van a liar-la, perquè no van per calés, els hi paguen poquíssim.
0: Sí,
3: però...
0: és veritat, això ho he escoltat.
3: Sí,
0: que
3: no, però no, ja no recordo ara,
1: M'encanta el teu pragmatisme. Sí. No trencarà mai el cor ningú, eh? Estic tranquil, estic tranquil per
3: bueno,
1: això.
3: Bueno, per això no m'he separat, perquè jo ja passo de disgustos. Però... van sobretot perquè hi ha molta gent que es vol fer famosa,
4: sí,
3: i vol guanyar amb les xarxes, anunciant coses.
1: El Rafa Mora, no, de torn?
3: El Rafa és un tio molt llest, és un dels meus millors amics. Mira, dels amics que he fet a la tele.
4: És valencià.
1: Nano.
3: És dels amics que he fet a la tele, Rafa Mora.
1: Ha de sortir policia d'un poble, d'allà on viuen els futbolistes. De Pozuelo d'Alarcón.
4: Ja tenim Belén Esteban i Rafa Mora. Rafa Mora més el podríem fer en valencià, el programa.
1: Hòstia, però Rafa Mora, molt bé.
3: No sé si parla o entén, però parlar...
0: No,
3: és molt de la...
4: Si ens entén, suficient.
3: És molt d'Espanya.
0: Una cosa, tenim el presentador, però jo volia proposar... Normalment són anònims a la Isla de les Tentaciones, però aquí farem versió celebrity.
3: Vale.
0: Digue'm, parelles catalanes que t'agradaria veure en aquest context i algun tentador o tentadora.
3: Joder, tio, que difícil.
0: Ja és molt difícil.
3: Que no hi ha tantes parelles catalanes. Va, a veure, posa... Jo, la Laura Escanes, que tingués nòvio i li poses de tentador algun càmera així que estigui buenorro.
4: O algun dels socis.
3: Clar, alguna cosa així, saps?
1: Sí, sí, sí.
3: Quines parelles hi ha més?
0: Hi ha algú tentador, Ramon Pallissé, no et sembla?
3: No.
0: Aquella mirada que t'embarassa, no?
3: Jo no embarassa ningú, amb tot el carinyo pel Pallissé. Ha de ser...
0: Tu mira dels ulls.
3: Un Carlos Cuevas, no? L'altre, el que fa la pel·li amb ell, el Miqui Esparvé, no? Qui més?
4: Hòstia, però són tentadors molt a la catalana,
0: sí.
4: No hi ha cap
3: és que són catalans, no, què
4: vols? Però... No, però pots ficar a Jordi Riba, de Cuines, no?
0: Sí,
4: molt tentador.
3: Jordi Ribas, diu?
0: No, el Marc Ribas.
1: Penseu que ara estem fent cites TV3 i hem hagut de fitxar el Fran Perea. Vull dir, que no, estem fals.
3: Sí, sí. Un altre parell, només... Jo què sé...
0: Tenim més formats, si no,
3: vale,
0: on hem pensat,
3: pensem,
0: Un altre format? Vale, un altre format televisiu que necessita urgentment, pel meu gust, la televisió a Catalunya, és un programa nocturn de televidents i tarotistes. En plan, el tarot de Rosi Vilas, el programa Sandro Rey o La Noche del Tarot. Tots aquests programes que no t'arreglen la vida, però que et solucionen aquelles nits que t'has passat una mica amb la cocaïna.
3: Estàs molt apologia,
0: sí,
3: heavy, eh?
0: És que...
3: T'estàs quedant pa allà.
0: Sí. Jo, per ser fidel al modus operandi dels tarotistes i vidents, per presentar-lo proposo una persona que porta tota la vida fent previsions i pronòstics i equivocant-se estrepitosament. Parlo de Tomàs Molina.
3: Pobre Tomàs Molina.
0: Que, a més, podria utilitzar la seva calva com a bola de cristall. Clar. I fregar-se la closca amb les dues mans mentre et diu que la teva relació sentimental li veu fortes precipitacions, però que calma, perquè després de la pluja sempre surt el sol i els vents de mestral t'empentaran a viure noves experiències.
3: Pobre Tomàs Molina.
0: Algun candidat o candidata per presentar les nits del tarot de Catalunya?
3: A veure, algú que s'inventi coses, no? Hauríem de buscar algun periodista d'esports, per exemple, no?
0: Exemple, Jordi Grau.
3: Per exemple, no sé, que a quina cara fa Jordi Grau?
1: Sí, Jordi Grau, Bernat Soler.
0: Sembla el professor que està.
3: És de RAC1?
1: Ah, no, és Catalunya Ràdio.
3: No sé qui és Jordi Grau ara mateix.
4: Però hi ha un, Marc, que respecte al que has dit, és veritat que a Catalunya costaria, però Maestro Joao no ho feia amb la seva calva, però tocava les arrugues de l'anus.
0: I Sandro Rey és català, oi?
3: Sí, com a mínim parla català, però no sé on viu. A veure, Jordi Grau és aquest? Espera, perdona.
0: No.
3: Ah, mira, hi ha un aquest, el Víctor Romero, aquest, ara que m'heu dit...
0: Sí, Víctor Navarrosa.
3: A Navarro.
1: A Navarrosa.
3: Aquest, Navarrosa es diu?
4: Sí.
3: Aquest
4: el portaria... Romero i Víctor.
3: No, aquest el portaria el programa d'aquest de...
0: Vale,
3: que
0: va,
3: m'heu dit.
1: Vale,
3: ah, ja sé qui és el Jordi Grau. He coincidit amb ell? Ah, sí, sí, sí. Aquest s'inventa?
1: Bueno, no ho sé, has dit que és els esportistes... Els
3: no, dic que algun d'esports, que li posen molta imaginació. O sigui, el Tomàs Molina crec que ha caigut molta...
1: Molta bif.
0: És que va proposar que el Coti per Coti anés a Eurovisió.
3: Pues és una bona idea, alguna cançó en català. Bueno. Pobre tio, per fer broma...
4: Sí, però triem-ne alguna de bona.
3: Ja.
0: Clar, sí.
3: Però
0: un altre format, sí. Aquest el coneixem molt bé perquè és un dels productes estrella de casa nostra i estic parlant del Foraster.
3: Ai, m'encanta.
0: El Foraster de Quim Masferrer, aquell híbrid entre un teletubi i un professor de música de primària d'una escola catòlica que va pels pobles de Catalunya coneixent el que per ell és molt bona gent, a mi em sembla gent raríssima, la veritat, coneixent la part més tendra i les històries més entranyables dels catalans i catalanes. Nosaltres agafarem aquest format, però el presentaràs tu.
3: Ah, sí? Pues vale? Tinc un format així pensat.
0: Quim Masferrer a la puta calle. I en comptes del Foraster es dirà el Cotiller.
3: Ah.
0: O la Cotillera.
4: Ei, és bona marca.
0: I tu, com a presentadora, aniràs per diferents pobles de Catalunya descobrint els draps bruts dels habitants.
1: Com vegis a l'Aura d'Anya amb pasta.
4: Ai, Marc, estem perdent diners, eh?
0: El que ens
4: això és un pedazo de
0: format. El que ens interessa de veritat, amb quantes cabres li ha estat infidel l'Antonio amb la Conxita, no? Per què no paga el Llorenç la manutenció dels seus fills? Té realment un problema amb l'alcohol, la Carmeta, o és simplement una xalada? La filla dels Puig ha quedat prenyada del fill del Penedès? Pregunta que et faig. Laura, com a experta en l'art del xismorreig, on aniries tu al poble? On hi ha? A les perruqueries, als bars, a la missa els diumenges? On aniries tu a buscar la notícia?
3: Home, qualsevol bareto, el típic bareto dels pobles que canta, que
4: està tothom
3: allà, que es foten tres birres i ja estan allà, els hi fas quatre preguntes i ja t'ho diuen.
0: Però aquests normalment són els pecadors.
3: I t'ho expliquen tot, és una siga d'imbècils, saps? Perquè a sobre t'ho diuen, que allà ho trobaria.
1: Tens algun poble on debutaries? On debutaria aquest programa?
3: Bueno, em podria anar al Port de la Selva directament i a veure què trobava, no? Que és el meu poble preferit.
0: O a Tor.
1: Et trobaries el Jordi Basté al Port de la Selva, potser, no?
3: A Llançà. Ell va més a Llançà, no? Que a Port?
1: Sí, pot ser que sí.
3: A Port de la Selva estic...
0: Fem l'últim format?
3: Molt bé, tio, molt bé.
0: Bueno, perdona, per fer la meva feina.
1: És un punky, però el teu treball.
0: Ets un hippie raro.
1: Un hippie de Tor,
3: no?
0: Un hippie de Tor. Per últim, un altre format de casa nostra és el cotxe de l'Eloi Vila, que és entrevistes tan profundes que fa l'Eloi mentre l'ha entrevistat i ell gaudeixen d'un agradable passeig amb el cotxe.
3: Estopa,
0: jo aquí canviaria l'agradable passeig amb cotxe per conducció temerària, infraccions, velocitats altíssimes i si pot ser un conductor que vagi begut. Per això proposo que el conductor sigui el mossèn de Camprodon, que el van pillar l'altre dia.
1: Va donar, sí, amb dos, no?
0: 0,93.
1: No, 0,93.
0: I va provocar un accident que s'hi mata. Sí.
1: Dos va donar guti a Besitcas.
3: I un alcalde de Badalona que es va escapar al confinament.
1: Aquest va mossegar, eh?
3: Bueno, però anava conduint fatal.
0: Jo, aprofitant que el mossèn és conductor, li diria, en comptes del cotxe, el confessionari. D'acord? En aquest programa intentaríem treure dels convidats la seva part més fosca, els seus pecats més secrets, gràcies a l'ajuda del mossèn vindria a ser el borratxo, de la difícil escapatòria que té un cotxe, i de tu, Laura, que estaries al seient de darrere amb un polígraf realitzant preguntes al convidat. D'acord?
3: Està bé.
0: Ara et proposo alguns noms i tu m'has de dir que els hi preguntaries. Per ser fidels al format real de l'Eloi Vila, farem allò tan incòmode que és que quan recull els convidats fica una cançó que teòricament representa i doncs canta.
1: És molt fort.
0: És superviolent, allò.
3: Han passat com 400... Puc fer un incís?
0: Sí,
3: han passat com 500 persones pel cotxe de l'Eloi Vila. No és que jo tingui un ego molt desenvolupat, però no m'han trucat mai, no?
1: Bueno, se li ha espatllat el cotxe, no sé.
3: Però em sembla rar, vull dir que tampoc... Per un tema d'eliminació de gent més o menys, una mica coneguda...
0: No, però tu aniràs al cotxe d'algun de Madrid, no?
3: No, però oi que és raro?
0: Sí, és raro.
3: Digueu-m'ho, que no sigui jo només que...
1: No, i a mi em sembla patètic que no hagis pujat aquest cotxe.
3: No, home, tan patètic, però em sembla raro. Jo a vegades veig i penso...
0: Vols que diguem alguna cosa a l'Eloi Vila?
3: No, me l'he trobat algun cop i dic, tio, no em portes mai el puto cotxe aquest?
0: El puto cotxe, que a més és una merda el cotxe.
1: Bueno, també si li demanes pasta...
3: Ah, no l'he demanat a ella, aniria una mica allà, jo què sé, per fer alguna cosa. A veure, preguntes. Qui,
0: no, Laura,
3: qui va? A veure.
0: Ara entraran convidats, d'acord?
3: Sí.
0: I tu els has de fer una pregunta.
3: Sí.
0: Tens un polígraf, vull dir, et diré la veritat, d'acord? Primer convidat. Gerard Piqué, què li preguntaries a Gerard Piqué?
3: Amb quantes ties estaves liat quan estaves liat amb la Clara Chia i la Shakira?
0: Uau, amb les dues alhora,
3: Amb les dues alhores vull saber amb quantes
1: però, més. M'agrada molt que ho doni per fet, però vol el número.
4: Clar, no, ja, però jo crec que Gerard Piqué ni amb polígraf et sabria dir quantes.
3: No,
0: perquè, clar, és una xifra que jo crec que no sap ni comptar.
1: Clar.
3: És digne d'estudi, vosaltres que sou una mica més així del futbol, la facilitat que tenen els futbolistes i com han deshumanitzat ja les relacions.
0: Creus que hi ha una relació entre el futbol i...
4: No, hi ha una relació entre els diners.
0: I entre els homes,
3: bueno,
0: sobretot.
3: I el futbol. Ja. Són homes, diners i futbol.
1: Sí. El Leo Messi és home d'una sola dona?
3: No, però que...
4: No, no,
0: no. I amb qui està el Leo Messi?
3: Jo no diré res del Leo Messi, però...
4: És una et
3: costaria trobar algun tio fidel, en tot el planeta. Vull dir que això...
0: Cuidado, estàs al programa.
3: Sí, bueno, segurament.
0: Bueno, bàsicament perquè no tenim nòvia, doncs és molt difícil fer-li les banyes.
3: Però en tota una relació trobaries poquíssims homes que siguin fidels. Bueno, no et facis tu flipat, que segur que has fotut les banyes a algú, segur.
4: Però parlo fora.
3: Has sigut infidel. Pues ja està, tu has sigut infidel. Una merda. I tu també, algun
4: no,
3: cop.
4: No, el Carles no.
0: Ell et puc jurar jo, perquè
1: jo tampoc.
0: El Carles porta 17 anys amb la seva parella.
1: Jo tampoc.
4: El Carles és l'únic.
1: Ja més un estic mirant en directe. Perquè m'ha dit, avui ve l'Aura Fall i penso veure-la en directe.
3: Bueno, però escolta, té 33. Tu et penses que amb aquesta senyora amb la que està... Si acabeu fins al final no passarà...
0: Domingo, guapa.
3: Però ella també,
1: Ens està mirant, Laura.
3: Doncs ella, tranquil·la, amiga. No passa res.
1: Fins que...
3: Tu també ho faràs, no passa res.
0: Molt bé. No, molt bé, tio, és que m'encanta.
3: 17 anys portes, quants més estaràs? 33, 40 més 50. És que no dona.
1: Dóna'm feina a Madrid, necessito airejar la...
0: Laura, em queden 3 convidats, però abans et vull dir que em caus molt bé.
3: Ai,
0: vale?
3: Gràcies.
0: Següent convidada, en aquest cas. Pilar Rahola. Què li preguntaries a la Pilar Rahola?
3: No m'interessa res de la Pilar Rahola ara mateix.
0: No?
3: Bueno... Si quan es van filtrar tots aquells números de lo que cobrava TV3 era real, saps? Es va filtrar com un Excel.
0: Sí. Tu què creus?
3: Em portava una pasta. De veritat, vull pensar que no.
0: Que no, ja.
3: Vull pensar que no per no sentir-me gilipolles, que els col·labos anem per 4 duros a alguns programes,
0: Laura, una pregunta, ara, de veritat, et fa falta diners?
4: Vull dir. No!
3: Sí!
0: Et fem un vídeo, si vols.
3: Sou superconsumistes. De veritat, mai m'havia passat tan heavy,
4: És el senyor Cangrejo de Bocas.
3: Sí, no m'havia passant mai.
0: És que tota l'estona arriba el mateix punt i dic, hòstia, igual, jo et faig un vídeo, jo no estic forrat, però...
1: No l'hem donat sopar, m'estan venint...
0: No, clar, és que m'estàs sàpiguent, mireu, no té ni aigua, no té res.
1: No, el taxista que pari per al McDonald's.
3: No m'havia passat mai, no, pensat, saps què? Tinc un problema ara mateix,
4: Et trec una birra gratis.
3: No, que estic canviant de casa i, o sigui...
0: Casa, No pis.
3: No, estic canviant de pis i me'n vaig a una caseta al centre. Llavors... Estic passant una època...
1: Clar.
0: Cada cop estàs més a prop de la platja, que veràs el pont aquell de la...
3: Sí. No vull dir-ho massa perquè no em denegui els permisos a l'Albiol, perquè ho mantré bloquejada de tot arreu.
0: Ens agrada l'Albiol?
3: Sí, a mi no. Vull que se'n vagi directament, o sigui, no vull ningú racista a prop.
0: Següent convidat. Oriol Junqueras, què li preguntaria a l'Oriol? Jo tinc moltes preguntes per ell.
3: Moltes, però no vull fer leña de l'árbol caído.
0: Jo li preguntaria si quan l'anava a buscar quan li parlava el Joan Bonanit, si algun cop va coincidir que es anava algú a fer una palla i li va interrompre, perquè Tu,
4: bona nit,
0: jo a vegades quan vaig anar a dormir per relaxar-me, saps? Clar. I dic, és que igual li els hi va passar això.
4: Vladimir.
1: Sense el noi aquell, sense el noi aquell dient bona nit, Oriol, no sé què.
0: Aquest no sé què se n'ha fet.
3: Em fa molta pena, Esquerra, ara. No us fa pena? Sí,
0: però tu eres d'Esquerra, sí. I de fet jo t'he escoltat a una entrevista que eres molt més del Junqueras que de Puigdemont, oi? És possible, això?
3: Totalment. Quan a Madrid a Salva Meu, sempre l'insult o l'atac directe...
1: Se l'endú el Puigdemont.
3: Vete com Puigdemont, i deia, no, que jo soy de Junqueras. Sobretot perquè...
0: Bueno, va ser el que va donar més la cara, per dir-ho d'alguna manera.
3: Sí, a mi m'agrada perquè és un tio que és historiador, m'agrada com parla, jo sóc indepe, llavors sóc molt més propera...
4: El portarem també, si podem.
3: Sóc molt més propera a les idees d'esquerres que no pas Puigdemont, i a més, m'encanta el Rufián com a home. És una debilitat.
0: Vas anar a la fàbrica, no?
3: Sí, és una debilitat.
0: Tot el que sé és d'aquella entrevista.
3: És una debilitat que tinc. Rufián i el cantant d'Estopa... I
0: quin dels... Ah, bueno, clar,
3: el
0: David, sí.
3: El cantant d'Estopa i Orozco.
0: Ah, hòstia.
1: Molt bé.
3: Són els meus tres.
1: Toni Orozco és el Baix Llobregat.
3: Perquè això has de fer un llistat, tu no tens aquest llistat, hòstia, que portes tants anys. Hòstia,
0: és que m'he confós pensar que l'Orozco era el Manuel Carrasco. I...
3: No, l'Orozco viu a Sitges. Sí. Tu has de fer un llistat amb tres persones amb qui puguis tenir relacions, i això no compta com a banyes. Jo tinc aquests tres, no m'ha fet cas cap.
0: Joder, però està molt a prop, no tots?
3: O sigui, el meu marit té Angelina Jolie, que és burro. Clar, podem triar? És
0: idiota. És que som idiotes.
1: Sí, clar, sí, clar, que posis Judit, qui és? La veïna.
3: Ha de ser com un crush una mica, vale. Perquè, per exemple, també l'opció que té ell és Ariadna Gil. Home, a veure... Bueno. La té més a mà, també, tampoc massa, però bueno, és més possible.
1: I el tercer?
3: La tercera no me'n recordo, imagina't si... No me'n recordo, imagina't si li faig poc cas.
1: Doncs vigila que no et coli dades, amb aquesta
3: tercera. Sí, pot ser.
4: Dos dels que has dit són del Bajo, eh?
3: Sí?
4: Estàs avui la Riota i el Bajo, clar, no?
1: Sí, David és de Cornellà i el Bajo viu i es plugues.
3: Els conec els tres i, a més, quan me'ls trobo els dic hablo mucho de vosotros en la ràdio, perquè tot arreu...
1: Ah,
3: passaré
1: a casa.
3: No, perquè tot arreu dic que me'ls vull fer i no em fa cas.
0: Mi marido es quiere matar.
3: No em fa cas cap.
0: I anem a per l'últim, sisplau. Última en aquest cas. Escutec
5: Casa Tarradellas, el de casa.
3: Fot un rotllo en el dic, de les preguntes, però no és igual,
0: no
3: passa res.
0: No passa res, ja t'he dit un cos molt bé. És Dulceida. Què li preguntaries a Dulceida?
3: És que, saps què passa? Sembla que tingui enemistat amb Dulceida. No m'interessa tampoc res d'ella, en especial. Voldria preguntar-li per la seva relació amb la Marlena, en realitat, amb la Anna de Gatpi. Què va passar, quan, com va anar aquella relació, que m'expliqués, saps? És l'únic que
0: a dia d'avui, si ho proposes a algú, encara s'asseu algú amb tu a explicar-te aquestes coses?
3: Sí.
1: Quan entra un bar, tu tots calla.
3: Però escolta...
0: És que a mi em fots por, ja, vull dir.
3: Però, per exemple, la Marlena presenta el disc a Madrid i m'han convidat per anar, i penso, calla, mira, encara, saps?
1: L'escarem algú, no?
3: Encara, bueno, no, mira encara... que he parlat moltíssim d'elles i tal, i vaig anant, sí.
0: I una última pregunta. Saps desconnectar? O sigui, o sempre busques la...
3: El meu marit és enginyer, per exemple, i la gent de ciències té tot quadriculat, sí. Llavors li interessa zero.
0: Sí, però em refereixo que va sense voler, la tendència de voler preguntar, o saps...
3: Ah, no, pregunto molt, sí. Quan vaig començar a Sálvame, sempre em deien que una de les coses que feia malament és que preguntes demasiado. No. Però això, tots els que ens dediquem una mica als mitjans, clar, no passa, que preguntes molt. No? Tu no, perquè està raro, però no, tu tampoc. No pregunteu? Sí.
0: No, bueno, sí, a veure, no. T'acabem de fer una entrevista.
1: Volem que la gent es senti còmoda.
3: Però quan quan estàs fora, no, però i tal, i no
0: a
3: sé què.
0: A mi la vida dels altres m'importa una merda.
3: Però sí,
0: la
3: parlar amb els altres és parlar de la seva vida, de què parles, de futbol?
4: No. Ja, però si no ho dic, eh?
3: Sí, vinga.
0: A veure, tia, sóc un hippie raro, què vols?
1: Ja, exacte, escolta, ens estaríem hores i hores, ens anem a l'última secció i al concurs definitiu.
3: Ah, hi ha un concurs? Sí. I no
0: pots perdre.
3: I guanyo diners. Hòstia. Molt bé, he quedat fatal. Podem tornar a començar?
4: Alex. Nois, benvinguts a Qui dia passa any empeny, vale? La secció del jove, diríem, tirada.
0: Sí.
4: Sí, perquè, no? La Laura, que sóc el més jove dels tres. Sí,
0: tothom t'ho diu, fill de puta, no? És el primer cop que
3: però perquè
0: diuen.
3: Estàs com més catxes, no? Com que fas gimnàsia.
1: Hòstia, ei, pareu aquí.
3: Que fa gimnàsia, no?
4: Gimbro. No, faig gimnàsia. Gràcies.
1: Ves alimentant el
0: monstre. Les més grans, però...
4: No, la porto gran perquè no se'm noti.
3: Però és veritat que era profe d'educació física?
4: Sí.
1: Àlex,
3: a on? Aquí un col·le d'aquí? Bueno, que a YouTube no hi ha límit, no?
0: Has descartat, sí, no hi ha límit. Has descartat de cop que era jo, no, el professor?
3: No, perquè ho ha dit que era ella.
0: Vale. No, però jo ho he dit a la presentació.
3: Ah.
1: No, et deia que no li regalessis més les orelles.
3: Ah, vale. Vinga, va.
4: Vale, doncs avui aquí dia passant empeny, sí. Anem empenyent moments històrics, d'esdeveniments o coses que han passat al nostre país. Sí. I al nostre país, vull dir, Espanya, em sap greu per tots, nois.
1: Perquè
4: m'he adonat, que és el que diu la Laura, que ens fa falta una mica de punys a nivell de morbillo i de premsa dolça, sí, sí, vale? Sí, sí, sí. Llavors, ara al principi us diré una data, haureu de dir l'any, i després, abans o després. Ho enteneu, no?
1: Sí, perfectament.
4: Let's get it.
3: Vale, a veure.
0: Qui comença, ara, en clar? No sé què comença.
4: Comences tu?
0: Ara de clavar l'any, eh?
4: Mira, vale.
0: Sí.
4: Inici de la relació entre el rei i Bàrbara Rei. O sigui, es comencen a veure.
0: Hòstia, el 1992.
1: El 85.
3: 77.
4: És el 77 exacte.
3: No, bueno, és que a veure...
1: No, és que jo sabia que era antic.
3: És que a veure...
0: Jo vaig pensar, hòstia, a les Olimpiades, no?
3: Amb
1: el cor de Francisco Franco calent encara, no tenia respecte per
3: us haig de dir que van estar del 77 al 80, la primera tongada. Ella del 80 al 89 va estar amb l'Àngel Cristo.
1: El dels Jons?
3: Clar, es van casar, van tenir dos fills.
1: És veritat, és veritat.
3: La va estomacar, que quasi la mata. I del 88... Ai, del 89 al 97 va tornar a estar amb el rei.
0: Laura, estàs malalta.
3: No, però la meva feina,
4: tio. No, però 77, exacte. Vull dir, no sé si és com el Golden Age, està per Bridge, que tots el sabem.
3: És molt actual, eh? A vosaltres ho dic, quin any de marcar Messi, no sé quin gol.
0: Ja està, té un punt.
4: No donis gaires pistes. Vale, Marc, vas després. Vale? Estem al 77.
0: Vale.
4: Divorci d'Isabel Preisler i Julio Iglesias. Un dels divorcis més sonats de la societat alta espanyola.
0: Això és després.
4: Segur?
0: Sí.
4: 1978, un any després. Oh. Molt bé, bon punt, Marc.
0: És que vaig escoltar l'altre dia la biografia d'ell al Búnker. I és molt interessant la vida d'aquest pavo, eh?
4: Marc, però bestial, eh? No
0: sí, el tio que ha vengut més discos,
1: sí.
0: Però al món, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Una passada, eh?
4: Vale, Carles, estem al 78. Mor Lola Flores.
1: Hòstia.
4: La faraona.
0: Uf, la faraona.
4: Abans o després?
0: Leopatra.
1: Després.
4: Punt pel Carles, 95. Sí, després, sí. Molt fàcil.
3: No la recordes viva?
1: No, home, no.
3: M'ho dieu en sèrio?
0: No, no recordo la meva àvia.
1: 90-91.
3: Ah,
1: hòstia. No vaig poder fotre.
4: Estem al 95.
3: 95, hòstia.
4: Divorci de la infanta Elena i Jaime de Marichalar. La seva separació també va ocupar portades i titulars a tot Espanya. Ui!
1: Ai.
3: 95,
1: estem al 95.
4: Divorci, infanta Elena i Jaime Marichalar.
3: Hòstia, que fort. Jo diria que després.
4: Molt després, el 2010, punt per la Laura, va guanyant.
3: M'ha atabalat, eh?
1: Sí, ara has
4: vist, agullat,
1: has vist tots els teus llocs de feina.
4: Recorda que aquesta secció no hi ha diners, però et pots emportar un títol honorífic.
3: No, fem un sorreringat, que ja...
4: Vale, estem al 2010. I ara parlarem del desafortunat lapsus de Lídia Lozano sobre Ilenia Carrisi, que es va apodar també una mica... La setmana tràgica de Lídia Lozano, perquè crec que va estar tots els dies plorant a Salvame.
6: Ja està bé, coño! Ja està bé!
3: Encara plora, si li dius. I ha fet una biografia, la Lídia, que es diu La verdad de la llorona o alguna cosa així. Vull dir, que imagina't si et ready plorant.
0: Llorar amb un que cansa.
1: Jo vaig quedar amb el xuminero.
4: Però
3: escolta, plorant la Lídia, es disparaven els pics d'audiència que fliparíeu, eh?
0: És que cada llàgrima en aquell programa...
1: Siguen un fresco.
4: Aquella setmana que era tot allò de l'Albano, no? I tot allò... No passa
0: res. 2010, a veure, és després, Àlex.
4: És abans, 2005, abans. No fa punt, Marc.
3: Si no, és dit.
4: Van dos punts.
1: Me'n vaig a veure.
4: Vale, Carles, però passem al 2015, com a data, mm-hmm. I a partir d'aquí és a dir abans o després. Passem al 2015 perquè ve coses més modernes perquè podeu gaudir també els meus xocs.
0: Sí, no, jo estic gaudint de l'hòstia.
4: Judici i empresonament de Isabel Pantoja. Moment bastant heavy, perquè sembla que aquí a Espanya aquesta gent no podia acabar a la presó. Estem al 2015, llavors t'ho has de dir...
0: Estàvem amb el Julián Muñoz.
1: Sí, aquell
4: va entrar abans.
1: Aquell sí que va entrar,
0: no?
1: Aquell va entrar.
3: S'ha mort el Julián Muñoz.
1: Sí, però
3: fa poc.
1: Sí,
3: fa poc.
1: Va entrar...
0: Com era el mote d'aquest tio? Tenia un...
3: El Juli, no?
1: Sí, aquell va tocar a presó una bona temporada. Àlex, abans.
4: 2014, dos punts per Carles, molt bé.
3: Hòstia... Se m'escapa, eh?
4: Vale, estem al 2014.
3: Sí.
4: I Kiko Rivera treu Que se quite el top.
1: Buah.
3: Jo diria que després. No? Després.
7: Ahí está.
4: Espera, bueno, va.
7: Kiko.
4: és abans, 2012-2013.
1: Uah, estic líder, tio.
4: Penso... No, ja té dos, també.
0: Dos, un. Ara que jo porto el soco.
4: 2012-2013, i que he seguit el top.
0: Vale, on estem, Àlex?
4: 2012-2013. Divorci, divorci de Bustamante i Paula Echevarría, Marc.
0: Hòstia, clar, això és abans. Això és abans. Fa molt de temps ja, això.
4: Sí?
0: Sí, això és abans.
4: 2017, portes un puntet, tete. Estem al 2017.
1: És que el temps passa molt ràpid, Marc.
3: L'ha sapigut, aquesta.
0: Sí, és que els hippies no saben.
4: I parlem ara d'uns dels casaments, també, amb 2017, més cobertura. Sí, 2017, amb més cobertura mediàtica, un dels casaments, que és el de Sergio Ramos i Pilar Rubio.
1: Estem al 2014, això ha de ser abans.
4: Del 2017?
1: Sí.
4: 2019, Carles, no guanyes punt.
3: Els hi va fer la puta sogra, els hi va organitzar els de la puta
0: sogra. Si encertes...
3: Guanyo, no?
4: No, queda alguna més, queda alguna més. A quin any estem? Estem al 2019.
3: Vale.
4: Marta Sánchez canta davant de l'exèrcit, un homenatge, s'inventa la seva...
0: La manta digna d'Espanya, oi?
4: Estem al 2019.
0: Això va ser fort,
3: Jo diria que abans...
4: Abans, pum,
3: he guanyat!
1: No, encara no.
0: Però no ha fallat cap, no?
3: Sí, que ha fallat, sí.
4: Ha fallat
0: una. Ha sigut una C.
4: 3 punts porta la Laura. Marc, estem al 2018.
0: Sí, jo ja he perdut, no?
1: Última volta.
4: És igual.
1: Última volta.
4: Cristina Pedroche, amb el seu vestit transparent a Cap d'Any, el primer, va causar un gran renou i tot. Abans hem parlat també d'això.
0: On estem?
4: El 2018.
3: El negre, era el de Charo Ruiz. O sigui, el vestit...
4: És un transparent.
3: El negre transparent aquell, no?
0: Ostres, és que pot ser... O sigui, és abans de la pandèmia. Podria ser 2019, però és que podria ser 2017, també. Però és una d'aquestes dues. Diré 2017, abans.
4: Punt pel Marc, 2016, 2 puntets.
3: Molt bé.
0: Sí, no, els vestits sí que em fixo.
4: Carles.
1: Doncs anem al final. O sigui, 2-2, puc empatar la Laura i esperar que falli, no?
4: Ja, exacte, això mateix.
1: Vale. Any?
0: 2016.
4: No, queda alguna més. Haig d'acabar ja? Sí?
1: Sí, fem l'última volta. 2000?
4: Sí, fem l'última volta, doncs llavors tiro la de...
1: Quin any estem?
0: 2016.
1: Vale.
4: Anna Obregón. És mare per gestació, 2023.
3: Uah. No és mare, canvia la...
4: Bueno,
0: és àvia, no?
3: És àvia amb el semen del seu fill.
4: Això, ja, però se la...
3: Bueno, no sé com l'ha portat, sí.
4: Com a mare,
3: no?
0: Si l'hagués mirat el Ramon Pallisser, sí, clar. Això hauria d'estar bé.
1: Això és després... Quin any és?
0: 2016, està.
1: No, home, això és recent. Això... Després.
4: Clar, 2023, punt pel Carles. Té punt de partida, la Laura.
0: Si encertes, guanyes.
4: Tamara Falcó deixa a Íñigo Nieva després d'enterar-se d'una infidelitat amb la famosa frase, que no sé si sonarà ara.
3: Nanosegundo.
4: En el metaverso.
1: Ah, és veritat.
7: El viernes por la noche, él empezó a decir, bueno, puede que sea verdad. Puede que sea verdad. Y digo, como que, entonces, ahí dije, que sepas, que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad,
1: aquí se acaba
7: todo.
4: Que després va tornar amb ell.
3: Sí, exacte. I es van casar. També, ella estan intentant quedar-se embarassada.
4: Estem al 2023. Abans. Això com va ser?
3: Abans.
4: 2022, tu per la Laura.
1: Un aplaudiment per la Laura. Fa. I ara sí...
3: Amb aquests dos, amb tot el carinyo, eh?
1: Gent del nostre...
0: Amb un carinyo a l'hòstia.
1: Gent del nostre estimat públic, fins aquí. No ens podria... Ens estaríem hores i hores per la Laura Fa. Espera, tornaries, Laura?
3: Sí, m'ho he passat bé, la veritat és que sí.
1: Doncs escolta, doneu-nos diners perquè...
3: No m'ho esperava.
1: Donem-nos diners perquè el pròxim cop li
3: puguem
1: pagar el sopar.
3: No, que agafaré aquesta
0: fama. Has quedat com una rata.
3: Ja, tio, me cago en Déu. Joder.
1: Gràcies per ser-hi, ens veiem la setmana que ve. Gràcies, Laura. Això és casa teva.
3: A vosaltres.
1: Visca la Riota i visca la ràdio.
8: La Riota. Parlem més del que toca i sovint fiquem la pota.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, Quatre Gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del Quatre Gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran Quatre Gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Avui parlarem d'una banda que va portar l'IMADA, sexe, drogues i rock and roll fins a un extrem que molt poca gent s'ha atrevit a igualar. Una banda que no només va vendre milions de discos, sinó que també va acumular detencions, sobredosis, accidents mortals, denúncies, baralles i una reputació tan descontrolada que fins i tot estrelles de rock els consideren massa salvatges. Parlem de Mötley Crüe. Quan es parla de les bandes més grans de glam metal dels anys 80, és impossible no mencionar-los, amb discos com Shout at the Devil, Theater of Pain, Girls, Girls, Girls o Dr. Feelgood, van definir el so i l'estètica d'una època, maquillatge exagerat, cabells impossibles, pantalons de cuir, guitarres estridents i himnes pensats perquè milers de persones els cantessin amb una cervesa a la mà. Però hi havia una diferència molt important entre Mötley Crüe i la resta de bandes del Sunset Strip. Mentre molts grups construïen un personatge provocador quan pujaven a l'escenari, els Crüe no necessitaven interpretar a cap paper. Ells eren el personatge provocador. El seu estil de vida tan extrem que, en moltes ocasions, superava qualsevol lletra que haguessin escrit.

A principis dels anys 80, Los Angeles estava plena de bandes que somiaven en convertir-se en estrelles. Cada nit, clubs com el Whiskey a Go-Go o el Roxy reunien desenes de grups que competien per aconseguir un contracte discogràfic. En aquell ambient, destacar era molt difícil. Però hi havia un jove baixista que volia ser simplement un músic més. Es deia Frank Farina, encara que ben aviat tothom el coneixeria com Nicky Sixx.

després d'una infància complicada i de diversos intents fracassats en altres bandes, Nicky tenia una idea molt clara. No volia formar part d'un bon grup. Volia crear la banda més gran, més escandalosa i més excessiva que hagués vist mai Los Angeles. Per aconseguir-ho, va reunir tres músics molt diferents entre si. Tommy Lee, un bateria amb una energia inesgotable i una personalitat completament imprevisible. Mick Mars, el més gran que la resta, un estil de guitarra brut i passat que donaria identitat al grup. I finalment, Vince Neil, amic de Tommy, que tenia una veu i una imatge perfectes per convertir-se en el frontman que necessitaven. L'any 1981 naixia oficialment Mötley Crüe.

des del primer moment van entendre una cosa que moltes bandes encara no havien descobert. Avui no hi ha prou en fer bona música. Cal crear una llegenda. I ells estaven disposats a construir-la, costés el que costés.

Sense diners ni suport d'una gran discogràfica, van crear el seu propi segell, Leazur Records, i van gravar Too Fast for Love. El pressupost era mínim, però el disc transmetia exactament el que eren, sorollós, brut i absolutament descontrolat. Ells mateixos carregaven les caixes de discos, els venien als concerts i intentaven convèncer qualsevol persona perquè els escoltés. No hi havia cap campanya de màrqueting, tot depenia del boca orella, i aquest boca orella va començar a funcionar. Els seus concerts tenien una fama especial, perquè no perquè fossin els més espectaculars, sinó perquè el públic tenia la sensació de que alguna cosa podia passar, una actuació memorable o una baralla. Algú completament borratxo pujant a l'escenari o algun membre del grup fent una bogeria inesperada. El més sorprenent és que tot això passava abans de ser famosos, quan encara ningú els coneixia. Ja vivien com si fossin la banda més gran del món, i quan finalment van aconseguir un contracte amb Elektra Records i Too Fast for Love es va distribuir per tot el país, en lloc de moderar-se, van fer exactament el contrari. Van tenir més diners, més concerts, més alcohol, més drogues, i absolutament ningú disposat a parar-los.

Però el que encara no sabien és que el següent disc no només els convertiria en estrelles, sinó que els convertiria en una de les bandes més polèmiques dels Estats Units, i aquell seria només el començament dels seus problemes. L'arribada a Elektra Records va canviar completament la vida de Mötley Crüe per primera vegada tenien una gran discogràfica al darrere, un pressupost molt més important i la possibilitat de sortir de Los Angeles per convertir-se en una banda coneguda arreu dels Estats Units. Però també hi havia una conseqüència que ningú semblava tenir en compte. A partir d'aquell moment, qualsevol bogeria que fessin deixaria de ser una anècdota local per convertir-se en una notícia d'escala nacional.

L'any 1983 entren a l'estudi per gravar Shout at the Devil. Si Too Fast for Love havia estat la seva carta de presentació, aquesta havia de ser el disc que els convertís definitivament en estrelles, i Nikki Sixx tenia molt clar que no volia passar desapercebut. Musicalment, la banda havia fet un salt enorme. Les cançons sonaven més potents, els riffs eren més agressius i la producció estava a un altre nivell, però el que realment va captar l'atenció del públic no va ser la música. La portada mostrava els quatre membres maquillats, vestits de negre, envoltats en cuir, talses i una estètica que combinava el glam amb l'horror. I, sobretot, hi havia un títol impossible d'ignorar, Shout at the Devil. A plena Amèrica conservadora dels anys 80, amb Ronald Reagan a la presidència i els grups religiosos guanyant cada vegada més influència, el disc va publicar una autèntica onada de crítiques.

no van trigar a aparèixer pastors advertint del perill de la banda, associacions demanant que els prohibissin els seus concerts i programes de televisió assenyalant-los com un exemple de la decadència moral del rock. Molta gent estava molt convençuda que Motley Crue feia apologia al satanisme.

La realitat, però, era molt menys espectacular. Nikki Sixx sempre ha explicat que mai van ser satànics. Tot formava part d'una estratègia molt ben pensada. Sabien perfectament que la portada així escandalitzaria mitja Amèrica i que tota aquella indignació els donaria una publicitat que cap discogràfica hauria pogut negar. O sigui, pagar. I així va ser. Com més els criticaven, més discos venien. Cada article escandalitzat, cada proposta davant d'un concert i cada debat a la televisió acabava jugant en el seu favor. Sense adonar-se'n, els seus detractors estaven convertint Mötley Crüe en una de les bandes que més se'n parlava al país.

Però, mentre la premsa discutia sobre dimonis, creus invertides i maquillatge, hi havia un problema molt més greu que pràcticament ningú els veia. Els diners començaven a arribar, les gires eren cada vegada més llargues i els excessos també augmentaven. L'alcohol ja formava part del seu dia a dia, però ara la cocaïna i altres drogues començaven a convertir-se en una rutina.

els tècnics de la banda explicarien anys després que, abans de molts concerts, els membres de Motley Crue desapareixien durant una estona. No estaven escalfant ni repassant el repertori, estaven bevent o consumint drogues, perquè, segons ells mateixos, era l'única manera de sortir a l'escenari. I el més sorprenent és que, des de fora, semblaven imparables. Els concerts omplien pavellons. Show That the Devil es convertiria en un èxit enorme i la banda començava a viure convençuda que podria fer qualsevol cosa sense haver d'assumir les conseqüències. Però aquella sensació d'invulnerabilitat duraria molt poc, perquè el següent gran titular sobre Motley Crue ja no parlaria de maquillatge, ni de satanisme, ni d'un disc d'èxit. Parlaria d'un accident que canviaria per sempre la història de la banda, i també la d'un grup que estava destinat a convertir-se en una de les grans promeses del rock. L'èxit de Shout Out the Devil havia convertit a Motley Crue en una de les bandes més grans dels Estats Units, però també els havia convençut d'una idea molt perillosa, que eren intocables. Els diners arribaven a cabalassos, les gires tenien un èxit i les normes, senzillament, havien deixat d'existir per ells.

Els hotels es van convertir en un dels seus escenaris preferits. Allà no descansaven. Competien per veure qui era capaç de fer la barbaritat més gran. Tommy Lee conduïa motocicletes pels passadissos, llançaven televisors per les finestres, destrossaven habitacions senceres i organitzaven festes que duraven dies. Amb el temps, alguns hotels van començar a negar-se directament a allotjar-los. Quan sabien que arribava Motley Crue, preferien perdre els diners que abans que assumir desperfectes que deixarien.

el seu manager vivia pràcticament apagant incendis, literalment. Cada ciutat implicava negociar amb hotels, promotors i policies. Però, lluny de preocupar-se, la banda veia aquella mala reputació com un trofeu. Com més escandalitzaven la gent, més reforçaven la seva llegenda.

Enmig d'aquell caos, van començar a preparar el seu tercer disc, Theater of Pain. Musicalment, el grup començava a acostar-se a un so més comercial, però les circumstàncies que es van gravar estaven molt més lluny de ser normals. Les sessions eren irregulars, els membres arribaven tard, molts dies estaven sota els efectes de l'alcohol o les drogues, i les tensions internes començaven a ser evidents. Tot i així, ningú semblava estar disposat a frenar aquell ritme de vida. Però, abans fins i tot que el disc veiés la llum, va arribar la nit que canviaria per sempre la història de Mötley Crüe.

Al desembre de 1984, Vince Neil va sortir a festa amb Nicholas Russell Digny, bateria de la banda britànica Hanoi Rocks. Havien passat la tarda bevent a casa de Vince i, malgrat l'estat en el que es trobaven, van decidir agafar el cotxe per anar a comprar més alcohol. Era una decisió tan absurda com previsible. Al voltant hi anava, al volant hi havia Vince Neil, completament begut. En una carretera de Califòrnia va perdre el control del vehicle i va envair el carril contrari. El cotxe va impactar violentament contra un altre vehicle. Russell va morir pràcticament a l'instant. Els ocupants de l'altre cotxe van sobreviure, però van quedar greument ferits, amb lesions permanents que els canviarien la resta de la vida. La notícia va sacsellar completament el món del rock. Per primera vegada, els excessos de Motley Crue deixaven de ser una història divertida per explicar en una entrevista: ara hi havia un mort.

Binsnail va ser acusat d'homicidi per la conducció sota els efectes de l'alcohol. Molta gent esperava una condemna exemplar, però la sentència va generar una enorme polèmica. Finalment, només va passar aproximadament un mes a la presó, va haver de pagar indemnitzacions i realitzar serveis comunitaris. Per la família Russell i per molts seguidors de Hanoi Rocks, aquell càstig era ridícul. Consideraven que una vida s'havia perdut i que Vince pràcticament havia sortit indemne. Fins avui, aquest accident continua sent un dels episodis més controvertits de tota la història del glam metal. La mort de Russell també va afectar Hanoi Rocks. Molts historiadors del rock consideren que aquella banda estava a punt de fer el salt definitiu als Estats Units. En canvi, després de perdre el seu bateria, el grup pràcticament es va enfonsar i mai no va arribar al nivell d'èxit que molts es pronosticaven. Qualsevol altra banda hauria interpretat aquell accident com un avís, hauria baixat el ritme, hauria deixat les drogues o almenys hauria intentat canviar la manera de viure. Però Mötley Crüe no era qualsevol banda. La tragèdia no els va fer aturar-se.

Si de cas, els excessos encara es van tornar més grans, i el pitjor estava encara per arribar, perquè mentre Vince intentava refer-se del que havia passat, hi havia un altre membre del grup que començava una caiguda molt més lenta i molt més destructiva. Nikki Sixx ja no controlava la droga, era la droga qui començava a controlar-lo. Després de la mort de Russell, qualsevol hauria esperat que Motley Crue canviés la seva manera de viure, però va passar exactament el contrari. La banda va continuar de gira, va publicar Theater of Pain l'any 85 i el disc va ser un èxit enorme. Cançons com Home Sweet Home els van obrir de portes a un públic molt més ampli i MTV els emetia constantment. Per primera vegada no eren només una banda de heavy metal, eren autèntiques estrelles del rock.

Però, mentre la seva popularitat creixia, també ho feien els seus excessos. Ja no es tractava només de beure després dels concerts. Les drogues, especialment la cocaïna i l'heroïna, havien passat a formar-ne part de la seva rutina. Moltes vegades començaven de festa abans de pujar a l'escenari i la continuaven fins ben entrada la matinada. Dormien molt poc, menjaven encara menys i vivien pràcticament en un estat permanent d'intoxicació. El membre que pitjor estava era Nikki Sixx. L'heroïna l'havia deixat de ser una distracció per convertir-se en una necessitat. Hi havia dies que desapareixia durant hores i fins i tot dies sencers. Ningú sabia on era. De vegades, ni tan sols els seus companys podien localitzar-ho. I el més surrealista era que això no sorprenia ningú. Tots vivien tan immersos en aquell estil de vida que una desaparició de Nikki es considerava gairebé normal.

Ell mateix ha explicat que hi havia nits de les quals no recordava absolutament res. Es despertava en hotels en els que no sabia com havia arribat, trobava diners, drogues o objectes que no recordava haver comprat i, en alguna ocasió, ni tan sols era capaç de recordar en quina ciutat estava actuant. La seva addicció començava a destruir-lo per dins, però des de fora continuava semblant la imatge perfecta d'una estrella del rock. A l'any 1987 publiquen Girls, Girls, Girls, un disc inspirat en bona part per la vida nocturna de Los Angeles. El mateix títol ja deixava clar de què parlava: cotxes, alcohol, strip clubs i excessos. La cançó principal estava dedicada als clubs de striptease que freqüentaven pràcticament cada nit, i la banda no feia cap esforç per amagar-ho. De fet, ho compartien en part de la seva imatge.

Les seves gires també havien pujat de nivell, encara més. Els avions privats, les limusines i els cotxes de luxe substituïen les furgonetes dels primers anys, però el comportament era exactament el mateix. Continuaven destrossant habitacions, provocant aldarulls i acumulant factures milionàries en desperfectes. Molts promotors asseguraven que reparar els danys que formava part del pressupost de contractar a Motley Crue. Tommy Lee era probablement qui millor representava aquest caos. Li encantava conduir qualsevol vehicle que trobés, fos una moto, un cotxe o qualsevol altra cosa, sense importar-li gaire les conseqüències. Vince Neil continuava sortint de festa gairebé cada nit. Mick Marx, tot i ser molt més tranquil, lluitava en silenci contra els forts dolors provocats per l'espondinitis anquisolant que patia des de feia anys, i Nicky Six s'enfonsava cada vegada més en l'heroïna.

El problema és que ja no era només una qüestió de salut. L'addicció començava a afectar gairebé a tota la banda. No, que començava a afectar també a la banda. Les gravacions eren cada vegada més complicades, els assajos gairebé inexistents i els companys començaven a preguntar-se quant de temps podria aguantar Nicky abans de que passés alguna desgràcia. I aquella desgràcia va arribar molt abans del que s'imaginaven. La nit del 23 de desembre de 1987, Nick Six es va injectar una dosi d'heroïna tan elevada que el seu cor es va aturar. Durant uns minuts va ser declarat clínicament mort. Molts presents pensaven que la història de Motley Crue acabava allà mateix. Però, contra tot pronòstic, un sanitari que casualment era fan de la banda va decidir intentar una última reanimació. Després de diverses maniobres, Nicky va tornar a respirar i se li va acudir aquesta cançó, Kickstart My Heart.

Però, irònicament, ni tan sols haver mort durant uns minuts va ser suficient perquè abandonés les drogues. Encara li quedava tocar fons una altra vegada més. I seria precisament aquell últim cop que acabaria salvant-li la vida, i també la de Motley Crue. Després de la sobredosi, Nikki Sixx, la situació era insostenible. I havia estat declarat clínicament mort durant uns minuts. I, tot i així, només unes hores després ja tornava a consumir heroïna. Ell mateix explicaria anys més tard que, en aquell moment, no consumia per divertir-se. Consumia simplement per poder aixecar-se del llit. La droga havia deixat de ser una elecció. Era una necessitat. La resta de la banda tampoc estava gairebé millor. Vince Neil continuava abusant de l'alcohol, Tommy Lee vivia pràcticament de festa en festa i Mick Mars suportava els seus constants dolors físics mentre veia com el grup s'anava destruint des de dins. Motley Crue era una de les bandes més famoses del món, però també una de les més autodestructives. Va ser aleshores quan el seu mànager, Doc McGee, va donar un ultimàtum. O tots quatre entraven en rehabilitació o ell deixava de treballar amb la banda. No era una amenaça qualsevol. McGee sabia que, si continuaven així, tard o l'hora, algun altre membre acabaria mort.

Per primera vegada, els quatre van acceptar que tenien un problema. No va ser fàcil. Nicky Six va haver de lluitar contra una addicció brutal a l'heroïna. Vince Neil amb l'alcohol, Tommy Lee amb les drogues i l'alcohol i fins i tot Mick Mars va haver de replantejar-se molt dels seus hàbits. Després d'anys vivint completament descontrolats, aprendre a estar sobis era gairebé més difícil que aprendre a tocar un instrument.

Quan va sortir de rehabilitació, molts pensaven que Motley Crue havia acabat. Existia la creença de que la banda, com aquella, necessitava els excessos per funcionar, que, sense drogues ni alcohol, perdrien tota la seva actitud. Però van demostrar el contrari. A l'any 1989 entren els estudis de Little Mountain Sound de Vancouver amb el prestigiós productor Bob Rock. A diferència dels discos anteriors, aquesta vegada les sessions eren molt més disciplinades. Bob Rock obligava el grup a repetir les premses una vegada i una altra fins que aconseguia el resultat perfecte. Tommy Lee arribava a gravar unes quants parts de bateria decenes de vegades. Nicky Six treballava les línies de baix amb una precisió que mai havia tingut abans. Era un nivell de professionalitat completament nou per la banda i que acostumava a improvisar-ho gairebé tot.

El resultat va ser Dr. Feelgood, considerat per molts el millor disc de la seva carrera. Temes com Kickstart My Heart, inspirada en la sobredosis de Nicky, Without You, Same Old Situation o la mateixa Dr. Feelgood, van convertir l'àlbum en un èxit mundial. Per primera vegada, Motley Crue arribava al número 1 de les llistes nord-americanes.

La gira també va ser un espectacle enorme. L'escenari incorporava plataformes mòbils, explosions, foc, espectacles especials i una producció molt superior a qualsevol cosa que haguessin fet abans. Continuaven transmetent l'imatge de banda més perillosa del planeta, però ara hi havia una diferència fonamental. Pujaven a l'escenari sobris. Això no significava que la convivència fos perfecta. Les discussions continuaven existint, els egos també. Els fantasmes del passat mai desapareixien del tot, però durant uns anys Motley Crue va aconseguir una cosa que semblava impossible. Van ser més gran sense necessitat d'autodestruir-se cada nit. Semblava que, finalment, havien après la lliçó.

Però la dècada dels 90 estava a punt de començar i amb ella arribaria una revolució musical que faria caure gairebé totes les bandes de glam metal. Mentre Nirvana, Pearl Jam o Soundgarden canviaven el gust del públic, Motley Crue descobria que sobreviure al grunge podria ser encara més difícil que sobreviure a les drogues i, com si no fos suficient, els conflictes interns acabarien explotant de la pitjor manera possible. Quan va acabar la gira de Dr. Feelgood, semblava que Motley Crue havia aconseguit l'impossible. Havien superat les drogues, tenint un disc més exitós de la seva carrera, continuaven omplint pavellons arreu del món. Però mentre ells celebraven el seu millor moment, la música estava canviant molt de pressa.

A principis dels anys 90, des de Seattle, començava a arribar un nou moment, un nou moviment que rebutjava tot el que representava el glam metal. El grunge apostava per una imatge molt més senzilla, lletres més fosques i una actitud completament oposada als excessos dels anys 80. Bandes com Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden o Alice in Chains van convertir en una nova veu d'una generació. De cop, els pantalons de cuir, el maquillatge i les lletres sobre festes i excessos van començar a semblar antiquats. Era amb molts pocs anys, moltes de les grans bandes de glam van desaparèixer del mapa. Motley Crue encara era enorme, però per primera vegada sentien que el món començava a deixar-los enrere.

Com si això no fos suficient, els problemes interns van tornar a aparèixer. Vince Neil mantenia una relació cada vegada més complicada amb la resta del grup. Les discussions eren constants, els assajos acabaven en crits i ningú semblava disposat a cedir. Finalment, l'any 1992, després de diverses disputes, Vince va abandonar o, segons a qui li expliquis, va ser expulsat de la banda. Per substituir-lo, van fitxar a John Corabi, un cantant amb una veu molt més potent i un estil més proper al hard rock clàssic. Amb ell van publicar l'àlbum Motley Crue del 1994. Curiosament, molts crítics consideren que és un dels seus millors treballs des d'un punt de vista musical. Era més madur, més passat, més pensant, i demostrava que la banda encara tenia molt a dir.

Els seguidors no van acabar d'acceptar el canvi i les vendes van quedar molt lluny de les expectatives. El públic no només volia escoltar les cançons de Mötley Crüe, volia veure que els quatre membres originals, sense avís, alguna cosa faltava.

Finalment, al 1997, les dues parts van decidir fer les paus. Vince Neil va tornar a la banda i va publicar Generation Swine, un disc que intentava adaptar-se a les tendències del moment, però que no va aconseguir recuperar els èxits dels anys 80. Els canvis constants d'estils demostraven que fins i tot Motley Crue tenia dificultats per trobar el seu lloc a la indústria completament diferent. Mentre intentaven rellençar la seva carrera, la vida personal dels membres continuava ocupant més portades que la seva música. Tommy Lee es va casar amb l'actriu Pamela Anderson, convertint-se en una de les parelles més mediàtiques del planeta. Però aquella relació va acabar envoltada de polèmiques. A l'any 1995, una cinta de vídeo privada de la parella va ser robada de la casa seva i distribuïda il·legalment per internet. Va ser un dels primers grans escàndols virals de la història d'internet i va obrir un debat enorme sobre la privacitat de les celebritats. Avui estem acostumats a filtracions constants, però en aquell moment va ser un cas completament sense precedents.

Poc després, Tommy Lee va ser condemnat a presó per agredir a Pamela Anderson durant una discussió en la que els seus fills també eren presents. Va complir diversos mesos entre reixes i el cas va deteriorar encara més la seva imatge política, o sigui, pública. Perdó. Aquell episodi continua sent un dels més foscos de la seva història i és probablement la controvèrsia més greu protagonitzada per un membre de Motley Crue fora dels escenaris. A finals dels anys 90, semblava que la banda s'anava apagant lentament. Ja no dominaven les llistes d'èxits. El glam metal havia passat de moda i molts donaven a Motley Crue per acabat. Però, si hi ha una cosa que aquesta banda ha demostrat una vegada i una altra, és que mai s'ha sabut retirar discretament. Quan tothom pensava que la seva història havia acabat, encara els hi quedava protagonitzar un dels retorns més espectaculars del rock i acabar embolicats en una última guerra que, encara avui, continua sense resoldre's. A l'any 2001, després de gairebé una dècada marcada pels canvis de formació, els fracassos comercials i els problemes personals, Motley Crue semblava una banda del passat. Els seus grans dies havien quedat enrere i molts pensaven que la seva història havia acabat definitivament.

Però, contra tot pronòstic, els quatre membres originals van començar a acostar posicions. Les discussions no havien desaparegut, però tots eren conscients d'una cosa. Per separat, mai tornarien a aconseguir el que havien aconseguit junts. Així que, el 2004, anunciaven una reunió de la formació clàssica. El públic va respondre de manera espectacular. La gira Red, White and Crew va ser un èxit enorme i demostrava que, malgrat els anys, la llegenda continuava viva. I hi havia una nova generació que no havia pogut veure a Motley Crue als anys 80 i ara omplia pavellons per viure aquella experiència.

Durant els anys següents van continuar girant, publicant algun material nou i convertint-se en els seus concerts en grans espectacles. Ja no vivien amb el mateix nivell d'autodestrucció que la seva joventut, però mantenien aquella imatge irreverent que els havia fet famosos. L'any 2014 van prendre una decisió sorprenent. Van organitzar una roda de premsa per anunciar la seva retirada definitiva i, per demostrar que anava de debò, van signar públicament un document anomenat Cessation of Touring Agreement. Aquell contracte establia que, una vegada acabada la gira de comiat, cap dels quatre membres podria tornar a sortir de gira sota el nom de Motley Crue.

La gira de comiat va culminar la nit de cap d'any del 2015 amb un gran concert a Los Angeles. Tot semblava indicar que aquella seria, ara sí, l'última vegada que compartirien escenari. Però, només 4 anys més tard, van trencar la seva pròpia promesa.

El 2019, Netflix estrenava The Dirt, una pel·lícula basada en l'autobiografia de la banda. El film mostrava sense gaires filtres els seus excessos, les drogues, les festes, la mort de Russell i la sobredosi de Nikki Sixx. Tot els demostrava que alguns episodis van tindre un èxit enorme i va despertar l'interès a una nova generació de fans que gairebé no coneixia la història de Motley Crue.

L'impacte va ser tan gran que la banda va anunciar que anul·lava el contracte de retirada i tornava als escenaris. Alguns seguidors ho van celebrar, altres els van acusar d'haver convertit la seva retirada en una simple campanya publicitària. Al cap i a la fi, havien assegurat que públicament mai tornarien a actuar, però la polèmica més gran encara havia d'arribar.

L'any 2022, el guitarrista Mick Mars va anunciar que deixava les gires perquè la seva espondilitis ancrosilant feia impossible continuar suportant el ritme dels concerts. La banda el va substituir pel guitarrista John Five, però poc després Mick va presentar una demanda contra els seus antics companys. Segons ell, Motley Crue intentava expulsar-lo de la societat empresarial de la banda i reduir considerablement els beneficis que li corresponien. Per la seva banda, Nikki Sixx, Tommy Lee i Vince Neil van respondre afirmant que Mick ja no podia tocar correctament en directe i la seva retirada era inevitable. El conflicte encara avui continua envoltant d'acusacions creuades, declaracions públiques i processos legals.

I és curiós perquè, després de tot el que han viscut, podria semblar que aquest seria només un problema més, però resumeix perfectament el que sempre ha estat Motley Crue, una banda incapaç de viure amb tranquil·litat. Quan repassés la seva història, costa trobar un altre grup que hagi acumulat tants excessos, drogues, alcohol, accidents mortals, detencions, rehabilitacions, destrucció d'hotels, denúncies, divorcis, sobredosis i judicis. Moltes bandes han construït una imatge de rebels. Motley Crue, en canvi, simplement vivia així.

La gran pregunta és si sense aquella vida tan extrema haurien arribat a ser la banda que van ser. Probablement no. Els seus excessos van alimentar la seva llegenda, tant com les seves cançons, però també van estar a punt de destruir-los d'una vegada i una altra. Potser això continua fascinant a tanta gent, perquè la història sembla impossible, i tanmateix va passar de veritat. Jo sóc Edgar, això ha estat Males Companyies, i com sempre recordeu una cosa, darrere de moltes bandes més grans de la història també s'anaguen les seves pitjors decisions. Fins al pròxim programa, sóc Edgar Burgos, bon cap de setmana.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris.

estiguis sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes.

Avui no has quedat amb ningú? Doncs queda't amb nosaltres. Ràdio Caldes, aquí, al 107.8 de la FM. Escaldents.

T'agrada el que escoltes? Ho pots recuperar a www.radiocaldes.cat. Podcast Escaldens.

morena, morena, baila

Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Radio Caldes. Molt bona nit.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Barça.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Calla, que man etiqueta tan ruido de someba. Hoy se come.
1: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.